0: Aquest era el trio en piano opus 1 número 3 de Ludwig van Beethoven, trio en do menor que sentíem en la versió del violinista Heinrich Zering, el violoncel·lista Pierre Fournier i el pianista Wilhelm Kempff.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 1 en mi major, opus 26 del compositor rus Alexander Scriabin, una obra composta entre els anys 1899 i 1900. Sentim el cor de la ràdio de Berlín a l'últim moviment i l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín dirigeix Vladimir Ashkenazy.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 1 en mi major, opus 26 d'Alexander Scriabin. Hem sentit les veus de Brigitte Balis, mezzosoprano, i Sergei Larin, tenor, amb el cor de la Ràdio de Berlín i l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, sota la direcció de Vladimir Ashkenazy.
1: Catalunya Música.

Continuem la programació de Catalunya Música amb el concert per a clarinet i orquestra número 2 en mi bemoll major, l'opus 57 de Ludwig Spohr. Música que sentirem en la interpretació del clarinetista John Manasse i de l'Orquestra Simfònica de Seattle que dirigeix Gerhard Schwarz.

0: El concert que ara sentia més de Ludwigspor. Es tracta del seu concert per a clarinet i orquestra número 2, escrit en la tonalitat de mi bemoll major, el seu opus 57, que interpretaven en aquesta gravació el clarinetista John Manasse i l'orquestra simfònica de Seattle, dirigits per Gerhard Schwarz.
1: Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la primera seqüència de valsos de l'òpera de Rosenkavalier de Richard Strauss, una suite composta l'any 1944 i basada en música dels actes primer i segon de l'òpera El Cavaller de la Rosa. Sentim l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Vladimir Ashkenazy.

S'acaba aquí la primera seqüència de valsos de l'òpera Der Rosenkavalier, el cavaller de la rosa, de Richard Strauss. Sentíem l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Vladimir Ashkenazy.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: L'enregistrament que us oferim a continuació el protagonitza el pianista Leif Ove Andenæs. És el Vals Mephisto número 2, catalogat amb el número 515 de Franz Liszt.

0: El pianista Leif Ove Andenes interpretava el vals Mephisto, el vals catalogat amb el número 515 de Franz Liszt.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Del compositor ucraïnès Valentin Zivelstrov podrem sentir el recull Dos Salms de David per continuar la nostra programació. Es tracta d'una obra composta l'any 2007 i que consta de les peces A tu clamo, Senyor, i El Senyor és el meu pastor. Ens acompanyen els membres del cor de cambra de Kiev sota la direcció de Mykola Hoptych.

és el recull Dos Salms de David de Valentin Silvestrov, música composta l'any 2007. Sentíem el cor de cambra de Kiev dirigit per Mykola Hoptich.

0: Catalunya Música.
1: De Fèlix Mendelssohn és el quartet de corda que sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música. És el quartet número 2, opus 44, escrit en mi bemoll major, que sentirem interpretat pel quartet Henschel.

Era el quartet de corda número 4, quartet en mi menor, opus 44, número 2, de Félix Mendelssohn, i l'hem sentit interpretat pel quartet Henschel.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podrem sentir ara l'última sinfonia que va compondre Wolfgang Amadeus Mozart. És la número 41 en do major, Sinfonia Júpiter, Köchel 551. La sentim en la versió dels London Classical Players que dirigeix Roger Norrington.

S'acaba aquí l'última sinfonia de Wolfgang Amadeus Mozart. És la sinfonia número 41 en do major, sinfonia Júpiter, Köchel 551, que hem sentit en la interpretació dels London Classical Players dirigits per Roger Norrington.

0: Catalunya Música.
1: Continuant amb la programació de Catalunya Música, us convidem ara a sentir el motet Laudate Dominum de Nicolas Vernier, música d'aquest compositor que va viure a cavall entre els segles XVII i XVIII. Les Pages et les Chantres i la formació instrumental Les Symphonistes del Centre de Música Barroca de Versalles interpreten la música de Vernier dirigits per Olivier Schnevely.

El motet Laudate Dominum, que ara sentíem, és del compositor francès Nicolas Vernier i us l'hem ofert en la versió de les formacions del Centre de Música Barroca de Versalles, Les Pages et les Chantres i Les Symphonies, tots dirigits per Olivier Schnevely.

Arriba ara el moment de sentir el concert per a violí i orquestra en re major, opus 77, de Johannes Brahms, en la versió mítica de David Oistrakh, violí, i l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió de la Unió Soviètica, sota la direcció de Kirill Kondrashin. L'enregistrament es va fer l'any 1952.

0: Un enregistrament de l'any 1952 en què el mític violinista David Oistrakh, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió de la Unió Soviètica i sota la direcció de Kirill Kondrashin, ens oferia el concert per a violí i orquestra en re major, opus 77 de Johannes Brahms.
1: Catalunya Música.
2: Per continuar la nostra audició aquí a Catalunya Música, us proposem de sentir els 7 poemes d'Alexander Bloch que va musicar Dmitri Shostakovich en forma de suite per a soprano i trio en piano. És el seu opus 127 i en aquest enregistrament, fet el 1983, l'interpreten la soprano Elisabeth Söderström, el pianista Vladimir Ashkenazy i membres del Fitzwilliam String Quartet.

0: Eren els 7 poemes d'Alexander Blok, la suite per a soprano i trio amb piano opus 127 de Dmitri Shostakovich, i el sentíem amb la veu de la soprano Elisabeth Söderström, del pianista Vladimir Askenazy i de membres del quartet de corda Fitzwilliam.
1: Catalunya Música.

0: Ruten Kolomeika. Aquest és un dels duos del recull de 44 duos per a dos violins de Béla Bartók que sentíem en la versió de Daniel Hope i Daniel Lozakovic, violins.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
4: Els homes clàssics, cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.
5: La dansa a Catalunya hauríem de tenir un ballet nacional, com una orquestra, no?, en què pots tocar, doncs, Tchaikovsky, faries la Bella Dorment, i després un altre dia faries un mixed bill, no?, en què hi hauria un tros de Romeo i Julieta, una coreografia d'avui dia de dansa contemporània. I avui dia els ballenis, la diferència és que els estudiants es formen amb dansa contemporània, mentre es formen també amb dansa clàssica. Però també hauríem de tenir un ballet folclòric nacional, és a dir, un esbart professional, per entendre'ns.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Aquest dilluns 15 de juny estem just al vèrtex d'aquest mes final de primavera. De fet, estem entrant a la darrera setmana de primavera, la setmana com la següent, que en la que gaudirem dels dies de més hores de llum i de menys de foscor, allò que popularment en diem els dies més llargs. I en qualsevol cas, també seguirem proposant-vos la nostra habitual banda sonora de cada matí, El primer temps. I avui comencem aquest 15 de juny recordant el 15 de juny de 1810 en el Burg Theater, que estava just al costat del Palau Imperial de Viena, un teatre que ja no existeix, va ser allà on es va interpretar per primera vegada l'obra teatral Egmont de Goethe, però amb la música de Ludwig van Beethoven. De fet, no és l'única exclusiva col·laboració de Beethoven i Goethe, però sí és la més important, la més significativa. I què té d'especial? Doncs que estem parlant de les dues primeres espases del període romàntic alemany, o del romanticisme incipient, per ser més exactes. És unir els dos bastions de la cultura germànica que, si bé des d'una perspectiva cultural vist des de la nostra època, són inqüestionables, el cert és que ells dos es van arribar a conèixer, però no van sintonitzar gaire. Potser hauríem de dir allò, aquella vella metàfora dels dos galls en un galliner, però en qualsevol cas, sigui com sigui, aquella obra teatral Egmont va marcar una fita en la història cultural germànica.

0: Música inqüestionablement heroica de Ludwig van Beethoven. Era l'obertura que va escriure per la música incidental de l'obra Egmont, de la tragèdia Egmont de Johann Wolfgang von Goethe, i que hem pogut sentir en una d'aquelles gravacions de referència fa unes dècades, la de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan. Recordeu que l'obra de teatre amb la música de Beethoven es va interpretar per primera vegada el 15 de juny, tal dia com avui, de l'any 1810, al Burgtheater de Viena. Era música incidental, és a dir, que el que es representava era l'obra de teatre i de tant en tant anaven apareguent les músiques en determinades escenes concretes de Beethoven. Alguns moments en forma de melodrama, és a dir, els actors declamaven el text al damunt de la música de Beethoven. I probablement el moment, diguem-ne, més famós en aquest sentit és l'escena final. La història, ja sabeu, que ens parla de l'heroïsme del comte La Moral d'Egmont, noble del segle XVI, que va ser un defensor de la independència dels Països Baixos vers el domini espanyol, però que finalment, traït pel duc d'Alba, serà detingut i condemnat a mort. Beethoven va compondre aquesta obra en els temps napoleònics. Sembla que per expressar les seves pròpies preocupacions polítiques mitjançant l'exaltació del sacrifici heroic d'un home condemnat a mort per haver pres una postura valenta contra l'opressió. L'escena final és precisament el pamflet final, la proclamació final d'Egmont just abans de ser executat. Aquesta és l'escena que podrem sentir tot seguit en una memorable interpretació en alemany de l'actor suís Bruno Ganz al costat de l'orquestra del Festival de Lucerna, dirigits per Claudio Abbado.
1: Mit blutbefleckten Sohlen trat sie vor mir auf, die wehenden Falten des Saums mit Blut befleckt. Es war mein Blut und vieler edlen Blut. Nein, es ward nicht umsonst vergossen. Schreitet durch, braves Volk, die Siegesgöttin führt dich an. Und wie das Meer durch eure Dämme bricht, so brecht! So reißt den Wall der Tyrannei zusammen und schwemmt, ersäufend sie von ihrem Grunde, den sie sich anmaßt.

0: Era Bruno Ganz al costat de l'Orquestra de Lucerna, dirigits per Claudio Abbado, interpretant el melodrama final de la música incidental que Beethoven va escriure per la tragèdia Egmont de Johann Wolfgang von Goethe. Així hem recordat que aquesta representació de l'obra de Goethe amb la música de Beethoven es va interpretar per primera vegada el 15 de juny de l'any 1810, tal dia com avui, al Burgtheater de Viena. Ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I després de recordar aquest esdeveniment, de fet, una excusa fantàstica per poder recuperar un dels episodis més importants per el que fa a la consolidació del romanticisme a Alemanya, la unió d'aquestes dues grans figures que van ser Goethe i Beethoven, el que farem ara és començar, diguem-ne, una proposta de banda sonora per aquest primer temps d'avui dilluns, basada en el que és la repetició d'un baix, allò que els italians en deien un basso ostinato. I, de fet, resulta que algunes formes musicals pròpies del barroc, com ara les xacones o les passacalles, s'inspiraven precisament en una sèrie més o menys llarga de compassos, acostumaven a ser 4, 3, 6, depenent de les obres, el més habitual era 4, que anaven rodant, i al damunt dels quals els compositors anaven escrivint variacions, disminucions, o podríem anomenar-ho com volguéssiu. Això es va fer molt habitual a Itàlia i a partir d'aquí es va anar extenent. De fet, la xacona, que és una de les danses que participa d'aquesta estructura amb compassos que van rodant, venia d'Espanya. Per tant, diguem que seria una aportació meridional i que ben aviat va fer fortuna. Un dels primers compositors que ens ha deixat mostres en aquest sentit és el compositor i biòleg en vista Diego Ortiz, que a meitats del segle XVI va publicar un Tratado de Glosses, o Tractat de Disminucions, que avui esdevé un llibre de referència de cara a la interpretació de la ornamentació de la música del Renaixement. I com a exemples, Diego Ortiz ens proposa tota una sèrie de recercades, tal com ell les anomena. Aquestes recercades es basen en la utilització d'alguns baixos obstinats que es van repetint al damunt dels quals ell pot construir-hi tota una sèrie de disminucions. Per exemple, aquí tenim la recercada que es basa en el passamezzo antico.

Aquesta era la recercada basada en el baix del Passamezzo Antico. La següent que sentirem es basa en el baix de la Romanesca.

Aquí teníem les recercades construïdes sobre el baix de la romanesca. I ens encara en queda una altra, que és la recercada sobre el passamezzo moderno.

Aquestes han estat tres mostres ben clares de construcció d'una sèrie d'improvisacions a partir d'un baix que va rodant, un baix de pocs compassos. Hem triat tres mostres que s'inclouen dins del Tratado de Glosses que Diego Ortiz va publicar a meitats del segle XVI i que avui esdevé un llibre crucial per entendre l'art de la ornamentació i de les disminucions, allò que en castellà en diuen glosses del segle XVI. La versió que hem pogut sentir era càrrec de Jordi Savall i la resta de membres del conjunt Esperion 21. La música, doncs, de Diego Ortiz ens ha permès fer una mica de pedagogia del que són aquests baixos que es van repetint, bassi ostinati, que en diuen els italians, i que van servir no només per construir exemples com els que acabem de sentir, sinó obres amb una mica més d'embalum. Proveu d'escoltar i estar atents a aquesta construcció en una de les obres que Claudio Monteverdi va incloure l'any 1610 en el primer gran recull de música sacra que ens ha arribat de la seva producció, Les imponents vespres de la Mare de Déu. Sentirem el fragment L'Etatus Sum.

Sempre, sempre imponents tots aquests fragments que integren les Vespres de la Mare de Déu de 1610 de Claudio Monteverdi i que en aquest cas hem pogut sentir aquest salm Laetatis Sum a càrrec del conjunt de Sixtine dirigits per Harry Christophers. És aquesta gran contribució de Claudio Monteverdi a la música sacra escrita quan encara estava a Màntua i que esdevé una mena de frontisa entre el Renaixement i el Barroc. L'obra que acabem de sentir més connectada amb el Renaixement, però d'altres més connectades amb el Barroc. I en aquí hem pogut veure, encara que de manera fragmentària, la utilització d'un basso ostinato en algun dels moments del desplegament d'aquest salm. Un dels usos més populars dins del catàleg de Claudio Monteverdi, tot i que molt probablement no el va escriure ell, és el duet final de l'òpera La Incoronazione di Popea, el Purtimiro Purtigodo. És un duet final que no apareix a l'estrena a Venècia d'aquesta partitura a principis de la dècada de 1640, però sí que apareixerà en còpies de la partitura posteriors. Si tenim en compte que Monteverdi mor el 1643, és molt probable que aquest duet servís com a mena de comodí que alguns cantants utilitzaven per tancar les òperes de manera bonica. Vaja, que aquest duet d'amor és probable que hagués pogut servir per alguna altra òpera que no era La Incoronazione di Popea, però la gran entitat d'aquesta darrera òpera de Monteverdi i la utilització d'aquest duet apòcrif al final fa que avui tots l'associem en aquesta pàgina. I, de fet, avui ens ve de perles perquè precisament el Purtimiro Purtigodo està construït sobre un baix de Chacona. Sentim-ho.

És tan preciós aquest duet por ti miro, por ti godo, que desitjaríem que durés com a mínim tres vegades més. És un duet preciós d'autor desconegut i s'intueix que no el va compondre Claudio Monteverdi. Sí que és una obra que s'ha incorporat com a duet final de la seva gran òpera última, L'Incoronazione di Popea, i n'hem pogut sentir una versió preciosa de Núria Rial, soprano, fent de Popea, Philippe Jaroussky, contratenor, fent de Neró, i el conjunt L'Arpeggiata, dirigits per Cristina Pluart. Ja veieu la utilització tan bonica d'un basso ostinato per construir el que és una xacona cantada. I, de fet, no és l'únic compositor, perquè durant el segle XVII, sobretot, i una mica a la primera meitat del segle XVIII, es van continuar escrivint xacones, que ho eren, és a dir, xacones tal qual, o bé obres basades en baixos propers als de les xacones. Per exemple, el Tarquinio Merola, compositor, violinista, organista, que va néixer a Busseto i que, vaja, ha esdevingut tot un referent de la música del primer barroc, doncs té un llibre en el qual hi publica una de les àries que titula Sulla cetra amorosa. I a sota hi col·loca un subtítol que és Aria in Chacona.

Aquí hem pogut veure clara i nítidament com el compositor Tarquinio Merola construïa aquesta ària, sud la cetra amorosa, al damunt d'un baix de Chacona, que l'ha anat mantenint pràcticament tota l'estona fins a la coda final. La pulsió rítmica gairebé del jazz segurament n'heu percebut molts en aquesta obra, que és del segle XVII, i vet aquí que hem pogut sentir-la recordant la veu de Montserrat Figueres al costat del conjunt Hesperion 21, dirigits, com no, per Jordi Savall. Fins i tot Johann Sebastian Bach en alguna de les seves cantates de joventut va utilitzar aquest recurs del que podríem dir un baix de Chacona per construir algun dels seus fragments. No és gaire habitual en Bach, però sí que en alguna cantata juvenil, com per exemple la cantata 150, que data precisament dels anys en què va estar treballant a Weimar, o probablement una mica abans, és a dir, en l'etapa en què va estar treballant a Milhausen, que és el més probable. Entre aquestes dues etapes aniria la cosa. Sigui com sigui, es tracta d'una cantata juvenil que podrem sentir tot seguit en aquest fragment, que és just el fragment final d'aquesta cantata 150.

Aquesta és la, podríem dir, xacona final, el cor final de la cantata 150 A vos elevo la meva ànima, una peça que hem pogut sentir en la versió del Magdalena Concert, dirigits per Peter Harvey. És una de les poques ocasions en què Johann Sebastian Bach utilitza a les seves cantates la tècnica de la repetició.

partició del baix, la tècnica de la xacona. Per contra, compositors com Heinrich Ignaz Franz von Weber va escriure diverses xacones inserides en tota la seva música instrumental. Fins i tot en el seu darrer recull, que és el que es titula Harmonia artificiosa ariosa, que va aparèixer cap al 1684-96. És el darrer recull de música instrumental que va publicar 10 anys abans que Bach compongués aquesta cantata juvenil que acabem de sentir. Nosaltres, de la partita número 3 d'aquest recull esmentat, ens sentirem precisament la xacona.

Aquesta xacona pertany a la tercera de les partites del recull Harmonia Artificiosa Ariosa, el darrer que va publicar Heinrich Ignaz Franz von Weber, l'any 1696. La versió era càrrec dels membres del conjunt Música Antiqua de Colònia, dirigits per Reinhard Goebel. I ara, si us sembla, podríem sentir un parell d'usos interessants de la tècnica de la xacona, és a dir, de la repetició del baix. El primer l'hem extret de l'ària final, pressió de l'òpera Dido i Enees de Henry Purcell, l'anomenat Dido's Farewell, el comiat de la reina Dido, quan diu allò de recordeu-me però oblideu el meu destí. Remember me and... oblideu aquest destí, my fate, que Henry Purcell fa servir per tancar aquesta òpera que va escriure el 1689, destinada a

en una escola de noies d'alta societat de Chelsea. Aquesta és l'àrea final i afegirem el cor, el que està construït amb una base de ritme de xacona que es va repetint, un baix cromàtic descendent, és l'àrea, el fragment exclusivament de l'àrea. Sentim-lo.

Véronique Jean al costat del conjunt vocal instrumental Les Arts Florissantes, dirigits per William Christie, ens han interpretat l'ària When I Am Late, la Déu de Dido, incloent aquella cita Remember Me and Forget My Fate, recordeu-me però oblideu el meu destí, i després el cor final. Una pàgina que Henry Purcell va escriure el 1689 i que en la part de l'ària estrictament estava construïda sobre un baix cromàtic descendent en forma de xacona, és a dir, un baix que anava repetint-se. El fet de ser cromàtic i descendent li ha permès donar-li aquest caràcter dramàtic que ha fet d'aquesta ària un dels moments més preciosos de tot el catàleg del compositor barroc anglès. I un altre ús curiós de la tècnica de la xacona i que ens porta directament al segle XX, moment en què, diguem que aquest ús en l'àmbit de la música clàssica realment no era vigent, no estava de moda, per entendre'ns, és el que en fa Sergei Prokofiev en el moviment central, l'andante, del seu segon concert per violí i orquestra en sol menor, opus 63, un concert, per cert, estrenat a Madrid. Nosaltres podrem sentir aquest testimoni d'una bellesa extraordinària. Escolteu.

0: Un andante gairebé somiador el que ens proposa Sergei Prokofiev en el seu segon concert per violí i orquestra en sol menor, opus 63, i que hem sentit interpretat per Leila Iosefovits al costat de l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit. Un ús personal, una mica lliure, de la tècnica de la xacona, d'anar fent rodar compassos amb algunes modulacions, però que en definitiva li han permès a Prokofiev crear un andante, com us dèiem, somiador, d'una bellesa extraordinària, que ens ha permès tancar aquest passeig que avui hem fet per l'ús que tota una sèrie de compositors, sobretot, òbviament, els barrocs, fan d'aquesta tècnica pròpia d'una xacona, és a dir, de la repetició d'una col·lecció d'acords fent un basso ostinato, tal com diuen els italians.
1: El primer temps.
0: I el primer temps dedicarem aquests darrers minuts a un enregistrament discogràfic de la firma Fuga Libera, protagonitzat per l'Orquestra Música Viva de Moscou, dirigida per Alexander Rudin. Un disc dedicat a Robert Schumann, on hi podem sentir la Simfonia número 4, el Concert per violoncel i la Fantasia en do major per violí i orquestra. Diguem que el que fa particular aquest enregistrament i que li dona un punt d'interès és que de la Simfonia número 4 interpreten la primeríssima versió que va escriure Robert Schumann. Us expliquem breument les primeres simfonies.

la número 1 i la número 4, Schumann les va escriure al cap d'un any d'estar casat amb Clara Schumann, a Leipzig, el 1841. La número 1 es va publicar relativament ràpid, en canvi la número 4 porta el número 4 perquè es va publicar més tard, perquè Schumann la va voler revisar. I, de fet, d'una versió a l'altra, de la versió original a la revisada, hi han algunes diferències. I, de fet, la original potser és una mica més transparent, més clara, i és la que precisament ens proposen en aquest enregistrament d'aquesta versió de la quarta simfonia en re menor opus 120 de Robert Schumann. Ens sentim el quart moviment.

0: Així s'acaba la sinfonia número 4 que hem pogut sentir en la interpretació de l'Orquestra Música Viva de Moscou, dirigits per Alexander Rudin. L'hem extret d'un enregistrament publicat per la firma Fuga Libera, on precisament interpretaven, al costat del concert per violoncel i orquestra o la fantasia per violí i orquestra amb violoncel, aquesta versió de la quarta sinfonia de Robert Schumann, que és la primera que va escriure l'any 1841, més transparent, gairebé més cambrística, lluny de la revisió que després faria el mateix compositor. Amb aquesta obra de Schumann completem avui el primer temps, però recordeu que tornarem demà, com sempre, a 6:45. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

T'imagines que arribessis al teu restaurant preferit, demanessis el que més t'agrada de la carta i des d'aquell moment et dediquessis a patir perquè no t'ho porten, perquè potser no els hi queda, perquè potser no és tan bo com t'agradaria que fos? La situació sona estranya, però de vegades, quan prenem decisions o ens plantegem camins, funcionem d'una manera semblant, angoixant-nos pel que encara no ha arribat. Potser seria més interessant gaudir de l'entorn, la decoració, de la conversa amb els que ens acompanyen i, quan arribi al plat, doncs gaudir-ne o ocupar-nos del que haguem d'ocupar-nos si no acaba de ser el que esperem. Observem-nos i repensem-nos. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Bon dia a tothom. Ja és 15 de juny, sembla mentida com passa el temps i nosaltres que encetem aquí una nova setmana a tots els matins del món. Com sempre ho fem, donant-vos les gràcies per la vostra companyia. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
1: Bon dia, Maria.
0: Què tal, com va?
1: Bé,
0: preparada
1: doncs mira,
0: per nova setmana? Ens
1: doncs
0: en queden
1: sí.
0: 3, per acabar la temporada.
1: Això s'acaba,
0: T'anava a dir que sembla que fos ahir que comencéssim, però no és veritat. Ja fa molt que anem.
1: No, ja fa uns quants dies i mesos.
0: Però vaja, encantades de poder compartir músiques i més cosetes que arribaran també en el dia d'avui.
1: Doncs sí, molta música, tal com deies, i precisament en aquesta primera hora, cap a 2 quarts i uns quants minutets, segurament doncs, serà quan entrarem per primera vegada en l'àlbum de la setmana.
0: Aquest disc que no ens vas avançar.
1: No, no us vaig avançar.
0: Ens vas dir, no us ho diré.
1: No.
0: Però avui ja sí, avui ja no et queda més remei.
1: Sí, sí, avui sabreu de quin àlbum es tracta. De fet, us ho dic ja tot seguit. I el disc que ens anirà acompanyant fins divendres i que anirem descobrint cada dia una mica és el 19è disc de l'ambiciós projecte Haydn 2032, que consisteix en enregistrar la integral de les sinfonies de Joseph Haydn, 107, un projecte amb la direcció artística de Giovanni Antonini que comparteix les gravacions entre el seu conjunt, el Giardino Armonico i l'Orquestra de Cambra de Basilea.
0: Molt
1: a la segona
0: tria,
1: hora,
0: trobo.
1: Sí, no? T'agrada,
0: sí. Jo, és que tot, clar, dius que és el 19è disc d'aquesta sèrie, ja hem anat sentint durant tots aquests mesos, com dèiem, d'altres fragments, d'altres discos, i és que aquestes versions
1: estan
0: que està fent
1: bé.
0: Giovanni Antonini s'estan convertint en versions de referència, si més no per mi. Però
1: sí, sí, sonen molt bé. A la segona hora conversarem amb Marc Grifoll Ginata, artista multidisciplinària, ballarina, creadora escènica i comunicadora que entén el cos com un espai de goig, rebel·lió i pensament, movent-se entre la dansa, la paraula i l'humor des d'una mirada feminista i crítica. La seva trajectòria combina les arts escèniques, la comunicació cultural i els projectes socials. I tancarem el programa amb en Jordi Cornudella, que cada 15 dies, ja ho sabeu, a través del seu consultori tan particular, ens arriba amb la seva secció Les coses petites.
0: A posar la lupa en les partitures de la història de la música amb en Jordi. Això serà, com deies, Esther, de cara al final del programa. I avui ens posem en marxa amb la peça de les 8. Mireu, abans de començar el programa, en Pau, el nostre tècnic, em deia què? Posaràs en Milos Kadaralli tocant Philip Glass? Doncs no sé, Pau, què vols dir amb aquesta frase? No l'entenc, però mira, Glass ja et dic que no l'he trobat amb el Milos, però que sorprenentment la peça que sentirem d'alguna manera també hi connecta. És el primer moviment d'una suite de Carl Friedrich Abel, per tant, música barroca, es titula Arpeggiata, i en va plena justament d'aquests arpegis àgils que van fent evolucionar l'harmonia. La sentirem, esclar, amb el guitarrista Milos Kadaralli, que aquesta música que ens acompanya d'allò més bé a aquestes hores. A veure què us sembla.

0: Catalunya Música. Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.
2: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
0: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

Doncs dèiem al principi del programa, quan presentàvem la peça de les 8, que no havíem trobat cap versió de Philip Glass interpretada per Milos Kagadalic, però sí que hem guardat uns minuts per Philip Glass, ara ja sí, que era l'autor d'aquesta obra que sentíem, Echorus, un joc de cordes que fluctuen i que interpretaven Daniel Hope i l'Orquestra de Cambra Alemanya de Berlín i que, com dèiem, doncs connecta sorprenentment bé amb el repertori barroc. I per continuar estirant d'aquest mateix fil, doncs passem a Antonio Vivaldi i els seus concerts per violí. Les quatre estacions, malgrat que les haguem sentit milers de vegades, són una meravella, però altres partitures, com aquesta que tenim a punt, el concert a mi menor, l'Extravaganza, reforcen aquesta sensació de facilitat, de màgia i d'intensitat tot al mateix temps. Sensacions, a més, que brillen en versions com aquesta d'Europa Galante, al conjunt de Fabio Biondi.

El ritme, aquests temps i contratemps prenien el protagonisme en aquesta obra de la francesa Marie Jaël. Era el seu quartet amb piano, de què en recuperàvem el tercer moviment, un allegro scherzando. L'interpretaven Manon Galí, Lea Genino, Eloïse Luzzatti i Celia Oneto. I d'aquest joc de contrastos, d'on saltem ara a l'Argentina, gràcies al repertori d'Alberto Ginastera, que va escriure l'obra que sentirem l'any 1937. I a més, l'any 1978, dues dates al calendari, una jove Marta Argerich va oferir un concert històric al Concert Gebouw d'Amsterdam. Doncs combinarem aquestes dues dates per recuperar-hi la versió de Marta Argerich de la segona de les danses argentines de Ginastera, la Danza de la Moza Donosa.

Quin concert aquest que sentíem! Era el primer moviment, en concret, del primer concert de la violinista i compositora polonesa Grażyna Wachewicz, una obra que, curiosament, s'originava el mateix any, el 1937, que la peça de Ginastera que sentíem fa uns minuts. Ella mateixa la va estrenar i aquí la sentíem, però en la versió de Joanna Kurkowicz i la Simfònica de la Ràdio Polonesa de Cracòvia. I abans d'entrar al disc de la setmana, doncs encara una peça més, perquè ens acostarem al repertori coral de la mà de Bernat Giribet, un dels autors que formen part del disc Cantem Salvat Papasseit del Cor Pedrell, que, per cert, també va ser disc de la setmana. Esteve Costa i Ventura dirigeix aquesta peça, Madrigal, i diu: plovia a la vinya i el raïm madur de l'aigua es polia i era negre i dur. Quan el sol sortia, dos gotims, diria, que eren els teus ulls.

La veritat és que aquesta nova fornada de compositors de casa nostra que es dediquen al cant coral ens estan deixant una col·lecta d'obres magnífiques. Això que sentíem era Madrigal de Bernat Giribet, interpretat pel Cor Pedrell. I com que som dilluns i ja veieu quina hora és, passant 5 minutets de 8:45 del matí, això vol dir que entrem al disc de la setmana i que encetem nou àlbum, un disc que anirem descobrint, doncs, com sempre, una mica cada dia.

0: I aquesta vegada us proposem descobrir una nova entrega d'un dels projectes discogràfics més ambiciosos que s'estan fent. I més d'una vegada, Maria, ja ho hem dit tot just començar, tu també l'has inclòs en alguna de les seleccions de Tots els matins del món.
1: Em sembla meravellós.
0: Es tracta d'aquest ambiciós projecte Haydn 2032, que consisteix, doncs, això, en enregistrar la integral de les 107 simfonies de Joseph Haydn, un projecte que ha impulsat la Fundació Joseph Haydn de Basilea i el segell Alfa Clàssics, amb la direcció artística de Giovanni Antonini, que comparteix les gravacions entre el seu conjunt, il Giardino Armonico, i l'Orquestra de Cambra de Basilea. Per tant, l'objectiu és arribar al 2032, l'any del 300 aniversari del naixement de Haydn, amb la gravació acabada de la integral de les seves simfonies.
1: Això és tenir una agenda a llarg termini, eh?
0: Doncs sí.
1: I no cap altra cosa. A més, ja us ho imaginareu, la integral fa temps que van començar a enregistrar-la, perquè l'àlbum que ens acompanyarà d'avui i fins divendres és el 19è de la sèrie.
0: Doncs sí, un 19è àlbum que, a més, es publica poc després del 40è aniversari d'Il Giardino Armonico, que va néixer com un trio format per flauta de bec, violoncel i clavicèmbal, fins al punt d'interpretar un ampli repertori que va des de Vivaldi al Vivaldi dels primers anys fins a aquest monumental projecte Haydn 2032. És per això que aquest nou àlbum també té un significat especial, no només per l'aniversari, sinó també perquè fa molts anys la sinfonia número 44 que estem sentint de fons va ser la primera obra de Haydn que va interpretar Il Giardino Armonico i també la primera obra que va dirigir Antonini quan el van convidar a dirigir una orquestra simfònica amb instruments moderns.

0: Ara bé, encara que aquest disc forma part de la integral de les sinfonies de Haydn, el programa va molt més enllà amb obres d'altres compositors que dialoguen perfectament doncs, amb l'esperit del projecte.
1: Exacte, Maria. I aquests altres dos compositors són Samuel Scheidt i Arvo Pärt. Per tant, com podeu veure, Giovanni Antonini no ens presenta una simple integral de les sinfonies de Haydn, sinó que, tal com has dit, va més enllà. A més, les sinfonies no apareixen per ordre cronològic, sinó que les agrupen en programes temàtics, de manera que ens permeten descobrir noves relacions i noves lectures de la música de Haydn. Per això, aquest 19è volum es titula Trauer, és a dir, dol. I és al voltant d'aquest concepte que s'articula un recorregut musical que combina tres sinfonies de Haydn, la 44, la 52 i la 108, amb l'obra de Pacem Domine, per aquesta de corda, per orquestra de corda d'Arvo Pärt i l'obra Paduana Dolorosa, quatre veus de Samuel Scheidt, compositor alemany del primer barroc. I com a mostra, sentirem el primer moviment de la sinfonia número 52, que, tot i que és en do menor, tal com ja va deixar escrit Giuseppe Carpani, enmig del dolor que expressen les diverses sinfonies que Haydn va compondre per la Setmana Santa, la vivacitat característica d'aquest compositor reapareix una vegada i una altra, com en aquest primer moviment, Allegro assai con brio, que sentim tot seguit.

0: Doncs ja ens ho deies abans, Esther, Haydn sempre és Haydn, malgrat que escrigui, com deies, per la Setmana Santa, com era el cas d'aquesta sinfonia número 52, aquesta vivacitat i aquesta empenta, i són per tot arreu els moviments de les seves obres. En concret, era el primer d'aquesta sinfonia i és una de les que forma part d'aquest disc de la setmana, el 19è, del projecte Haydn 2032, amb Giovanni Antonini com a director artístic, en aquest cas, al capdavant del Giardino Armonico.
1: Doncs sí, un àlbum que forma part d'aquest projecte, que també comparteixen amb l'Orquestra de Cambra de Basilea i que ha editat el Segell Alfa.
0: Doncs sí, en som molt fans d'Alfa, d'Antonini, del Giardino Armonico, de Haydn i de tot plegat. Per tant, demà hi tornarem a veure 8:45 del matí. I ara que separen doncs, uns 10 minutets de les 9 del matí, d'avui dilluns, entrarem a una obra que es considera fundacional de l'impressionisme musical i, a més, que crec que funciona molt bé aquestes hores del matí. Es tracta del preludi a la migdiada d'un fauna. Com dèiem, la va escriure Claude Debussy, és una peça orquestral que retrata aquesta sensació al despertar de no acabar de saber si el que hem viscut era un somni, si les trobades han estat reals. Aquest fauna es pregunta tot això i està basat justament en un poema d'Stéphane Mallarmé, un poema simbolista que en el seu idioma original, en francès, sona així.
2: Ces nymphes, je les veux perpétuer. Si clair leur incarnat léger qu'ils voltigent dans l'air assoupi de sommeil touffu. Aimais-je un rêve? Mon doute, amas de nuit ancienne, s'achève en marameau subtil qui, demeurés les vrais bois même, prouve hélas que, bien seul, je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose. Réfléchissant.
0: La veu de Benoît Schwartz en aquesta interpretació, ja veieu que ens transmet tota la musicalitat que el poema en si ja conté. Però vaja, Debussy en aquest cas no va voler traslladar directament el so del poema a la música, sinó que, en les seves paraules, és una il·lustració molt lliure i no pas un resum. Més aviat hi ha una successió d'escenes que passen a través dels desitjos i els somnis del fauna en la calor de la tarda. Finalment, cansat de perseguir el temorós vol de les nimfes i les nàiades, sucumbeix a un son embriagador en el que finalment pot realitzar els seus somnis en plena possessió de la naturalesa universal. Ens quedem, doncs, en la versió musical d'aquest preludi a la migdiada d'un fauna de Claude Debussy amb l'Orquestra Simfònica de Londres i la direcció de Claudio Abbado.

0: Catalunya Música.
1: Ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
0: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: La dansa a Catalunya hauríem de tenir un ballet nacional, com una orquestra, no?, en què pots tocar, doncs, Tchaikovsky, faries la Bella Dorment, i després un altre dia faries un mixed bill, no?, en què hi hauria un tros de Romeo i Julieta, una coreografia d'avui dia de dansa contemporània. I avui dia els ballarins, la diferència és que els estudiants es formen amb dansa contemporània, mentre es formen també amb dansa clàssica, però també hauríem de tenir un ballet folclòric nacional, és a dir, un esbart professional, per entendre'ns.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas.
3: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
4: Doncs les 9 i 3, gairebé 4 minuts del matí d'avui dilluns, 15 de juny. Tornem a ser vosaltres aquí a Tots els matins del món. Després, Esther, d'haver entrat en aquest món oníric del preludi a la migdiada d'un fauna. No sé si t'ha passat a tu de despertar-te d'una migdiada o després de dormir a la nit i dir, això què somi... això ho he somiat? Això m'ha passat? No sé.
5: Sí que passen aquestes coses, sí.
4: Oi que sí?
5: Sí, sí. A vegades desitjaries
4: que, sí?
5: que fos realitat i d'altres dius, ai, que bé, sort que no
4: que bé que estic al meu sofà. Doncs sí. A veure, continuem endavant doncs, amb el programa i doncs que sí. Moltes coses ens queden encara.
5: En aquesta segona hora, que ja sabeu que més o menys quan siguin 9:45, mm-hmm. serà quan rebrem la nostra convidada. Avui conversarem amb Marc Grifoll Ginata, artista multidisciplinària, ballarina, creadora escènica i comunicadora, que entén el cos com un espai de goig, rebel·lió i pensament movent-se entre la dansa, la paraula i l'humor des d'una mirada feminista i crítica. La seva trajectòria combina les arts escèniques, la comunicació cultural i els projectes socials.
4: Doncs sí, em ve molt de gust aquesta conversa, a veure què ens explica. Ara, pel que fan les músiques, encetem aquest segon tram de selecció amb un autor força típic, ho hem de dir. El trobarem a la Itàlia del romanticisme i, sorprenentment, doncs, va decidir no escriure música teatral, com feien la majoria dels seus contemporanis. Ell era Giuseppe Martucci i ens sentirem el primer moviment de la seva sinfonia número 1. Riccardo Frizza el dirigeix al capdavant de la Sinfònica de Bamberg en aquest disc titulat Italian Perspectives, que s'ha publicat aquest mateix any i que inclou peces de Martucci i també d'Ottorino Respighi.

L'exuberància de l'orquestra es feia present en aquests primers compassos de la primera sinfonia de Giuseppe Martucci, una obra que es revisita en el seu darrer àlbum el director Riccardo Frizza al capdavant de la Simfònica de Bamberg. Italian Perspectives al segell Pentatona. Doncs aquí queda la recomanació. I del segle XIX de Martucci, doncs farem un salt enrere perquè tenim a punt una composició d'Anna Bonn, virtuosa i compositora que va treballar a la cort de Frederic el Gran de Prússia allà pels 1750, aproximadament. Doncs de la seva producció us proposo sentir els dos primers moviments del seu primer trio per flauta, instrument rei en aquells anys a la cort, que tocava el mateix rei Frederic, mai millor dit. Dirigeix el conjunt la flautista Sabine Dreyer.

Una estranya melangia, la de Sergei Prokófiev. Sentíem la romança del tinent Quiger. Prokófiev va escriure la banda sonora de la pel·lícula, que portava el mateix nom, i posteriorment en va fer una suite amb els temes més destacats. Aquesta romança, doncs, n'era just el segon moviment. Neme Yerby la dirigia amb els membres de la Reial Orquestra Nacional Escocesa. I ara, un nou contrast, perquè sentirem una ària barroca. Va escriure-la Francesca Campana, que va publicar-la dins una col·lecció editada l'any 1629. Ja rotto lo Strale amb l'arpeggiata i la veu singular de Luciana Mancini.

La britànica Poppy Ackroyd acaba de presentar el seu llarga durada Liminal, on hem extret aquest The Unknown, una de les primeres peces d'avançament en què combina el piano i les cordes amb aquest seu to tan minimalista i alhora emotiu. I continuem endavant amb música de cambra, la música de cambra de Vaughan Williams, que sempre ens durà a bon port. I aquí en tenim una pinzellada per demostrar-ho, l'Scherzo sobre una cançó tradicional anglesa des del seu díptic Nocturn i Scherzo amb els membres del Nash Ensemble.

0: frase. Primer s'ha de sentir alguna cosa i el cos és més savi i alberga molt més coneixement del que moltes vegades pensem. La tècnica és essencial per a poder desenvolupar un llenguatge, però l'experiència, el sentir, és bàsic.
1: La convidada d'avui a Tots els matins del Mor és Mar Grifoll Ginata, artista multidisciplinària, ballarina, creadora escènica i comunicadora, que entén el cos com un espai de goig, rebel·lió i pensament, movent-se entre la dansa, la paraula i l'humor des d'una mirada feminista i crítica. La seva trajectòria combina les arts escèniques, la comunicació cultural i els projectes socials. Bon dia i benvinguda, Mar.
0: Bon dia.
1: Déu-n'hi-do, la quantitat de coses que fas i la manera com les fas, que ja en parlarem. Mar, vius el món artístic i cultural de manera molt intensa. A partir de quan vas començar a tenir relació? L'has viscut ja des de ben petit amb la teva família? O?
0: A casa meva no hi ha ningú que se dediqui a res artístic. Bueno, tinc una iaia i una mare que eren peluqueres, però bueno, en arts no. Sí que des de molt petiteta tenia molta voluntat de ballar, de cantar, tot i que no volia, me vaig resistir molt a anar a classes, no? Com a començar de veritat a aprendre acompanyada d'algú. Ma mare me va pressionar una mica, no, veient que m'era tan fàcil, no? I vaig acabar anant una mica a regañadientes. I a partir d'allí ja no ho vaig soltar mai.
1: Ser ballarina era un somni que tenies, per tant, des de sempre? És a dir, quan et preguntaven què voldries ser de gran, deies ballarina?
0: No, va ser una mica per descarte, no? Perquè llavors miraves una mica què tenies a l'escola i dies, bueno, què m'interessa a mi d'aquí, no? Era naturals, era matemàtiques, i jo pensava, no és res de tot això. Jo on xalo i disfruto és a l'hora del pati quan me poso música i ballo, no? O sigui que algo tindrà que veure en això. I ja quan vaig anar a classe sí que vaig veure que, bueno, que allò podia seguir. Va ser més una intuïció que un... Més algo corporal, també, que pensar, no, jo vull ser això. Bueno, si aquí m'hi sento bé.
1: Tenies referents llavors? És a dir, et fixaves en alguna gent?
0: He tingut més referents en lo pop, per exemple, algo més comercial, que en aquell moment referents artístics. Tenia professors, per suposat, a Tortosa, després, bueno, a la meva ciutat natal, que em van anar indicant una mica el camí, i allí sí que vaig trobar gent més... Bueno, que sabia més sobre dansa contemporània, però era una cosa més adolescent.
1: Què et sembla, Maria? Comencem amb la primera de les músiques?
2: I tant, doncs mireu, com avui tenim aquí la Mar, que no... Diguéssim que, clar, el teu negociat no és la música clàssica estrictament, no. Però com sí que tractes amb música a través del cos i tot plegat, nosaltres ara et volem portar cap aquí, cap a casa nostra, i t'hem preparat unes quantes propostes musicals. Les comentem, si de cas, i comencem, doncs, per la primera.
0: Fantàstic.

0: M'agrada molt això que fem de plantejar-vos músiques, perquè de vegades els que som músics o musicòlegs o ens dediquem a això, sempre tendim a veure les coses de la mateixa manera i m'interessa molt la teva mirada, no? com a ballarina. Cap on et porta quan sents això?
1: En esta peça m'ha flipat, ¿vale? Esta peça m'ha encantat, m'ha encantat. Perquè crec que s'assimila molt al treball que jo he fet en...

0: la corporalitat que jo m'ha interessat dintre de la dansa contemporània, que està molt lligada a la improvisació i al treball d'estats. Vale? Que és una mica el que fa esta música, no? És agafar algo molt senzill, molt minimalista, molt petit, i repetir-ho a través del ritme, de la velocitat, fins a entrar dintre d'una emoció, perquè és algo que va molt en augment, no? Que evoluciona i te porta de veritat com una espècie d'èxtasis o de viatge, sense ser una cosa com en una gran magnitud, no? Però sí que de algo molt, molt petit. Ara també vam estar ballant una peça en el company Renan Martins, aquí a la Caldera, a Barcelona, i just puc, no?, comparar una mica este viatge que fem d'algo tan senzill, per exemple, com lo tacte, no?, com una abraçada, a través de la tensió i de la velocitat, portar-ho a algo com... Com molt agobiant, també, com molt extasiant. I esta peça me recorda bastant a... en això.
1: Sí, sí, doncs mira, m'agrada molt tot el que dius, perquè a més coincideix molt amb la idea de fons, no?, d'aquesta composició. Això és el Shaker Loops de John Adams. És l'última part, aquest final shaking, és aquest sacsejar-te per dins de mica en mica, mica en mica, i amb aquesta sensació d'acumulació. Per tant, meravellós.
2: Dius que et feia pensar en aquest espectacle que vau presentar amb Renan Martens a la Caldera, d'això ja fa unes quantes setmanes. Era l'espectacle It Must Have Been Love?
0: Exactament.
2: Exactament. Un espectacle... Què intentàveu explicar?
0: Explicàvem en tensions, no?, què és relacionar-se, no? En algo molt pedestria, no sé com dir-ho, com humà, com lo tacte, on mos pot portar, focalitzant-nos molt en lo moviment, quines lectures fem només treballant la tensió, no? Si jo estic... potser més relaxada al teu costat, la lectura que té la gent és, bueno, pues hi ha amor, hi ha confiança, no? Però només en algo tan senzill com pressionar més l'altre cos, quin conflicte se genera a partir d'aquí, no? Llavors, tot este ventall que es genera a partir de jugar en les tensions entre un cos i l'altre.
2: Un projecte que va començar, de fet el vau presentar com en format de duo,
0: sí,
2: però que la idea és que això es vagi, que vagi creixent, no? Que hi hagi més ballarins.
0: Este és lo desig, no?, de Renan, que és lo coreògraf, però a vegades les coses se projecten, però de repent acaben existint en una altra realitat. També hem rebut molt de feedback. Ostres, això funciona molt en Batros 2. Sé que potser se queda com un desig, una idea. Sí, sí. No ho sabem, no ho sabem.
2: A Renan Martens el vas conèixer quan vas anar a fer el bachelor a Bèlgica. Parla'ns una mica, què va passar entre vosaltres dos, que vau connectar tant?
0: Mira, ell era el meu professor l'últim any de carrera. Sí que és veritat que... jo havia disfrutat treballs que havíem fet, però una vegada vam començar a fer el seu treball, té molt a veure en la improvisació que us parlava, en este treball d'estat, de connexió, de grup. Ell és un coreògraf brasiler, per tant, viu també la dansa. És algo molt cultural, no? Ells ballen molt allí, ballen molt. Vaig trobar una afinitat personal i dintre del treball molt, molt gran. Vam connectar moltíssim. Tant que després de presentar ja, de graduar-me, ell me va dir: Mar, estic en un altre projecte, estic creant una peça nova en gent molt propera a mi i m'agradaria que te'n vinguessis. I, bueno, en ple Covid vam fer... unes artimanyes increïbles.
2: El que vau poder.
0: Sí, sí, sí. Me'n vaig anar en cotxe des de Tortosa fins a Porto per a crear la peça que... la que vaig poder ballar, que es deia Viaduto.
1: Que això devia ser fins i tot il·legal, no?, en aquell moment, o què?
0: Bueno, no, tenia algo legal. Però déu-n'hi-do l'odissea per arribar allí, tots els papers... Bueno, ara ho recordo i penso, uau, quin
2: moviment.
0: I com
2: és que vas decidir anar a fer el bachelor a Bèlgica?
0: Bueno, jo em vaig graduar aquí a l'Institut del Teatre i aquí ja s'estilava molt com t'encoratjaven a seguir estudiant. Al final, el que vaig estudiar jo era un grau mig, o sigui que era superior, però jo vaig fer el grau mig. Era com una mica un complement, necessitaves alguna cosa més. Llavors, la veritat és que jo no volia, va ser una casualitat molt gran. Me vaig apuntar a última hora en esta audició, va ser la primera que vaig fer, i no donava... No tenia jo moltes esperances, però, bueno, me van agafar.
2: Et van agafar.
0: I van ser uns 3 anys fantàstics per a mi, per a descobrir que la dansa tenia uns límits molt més grans del que jo imaginava. Allí hi ha una línia molt fina en el que és el teatre, el gest... per exemple, les arts marcials formaven molt part de la dansa, no? Hi havia gent que no tenia gens de tècnica de ballet i venia de, pues això, de les arts marcials, de disciplines molt diferents. Vaig conèixer moltes coses que me van obrir com el paradigma de què podia tastar després.
1: Doncs ja que parles de límits desdibuixats i de corrents que s'entremesclen, escoltem aquesta versió de L'amor brujo de Manuel de Falla.

0: Això és la dansa ritual del fuego i el responsable d'aquesta versió és Enrique Solinís, que barreja doncs, els instruments de la música antiga, músiques orientalitzants, tot plegat amb aquesta proposta tan, tan original. No sé com l'has rebut, com t'ha entrat.
1: Jo crec que a vegades, parlant zero tècnicament, disfruto entendre i m'explico. Crec que moltes vegades la dansa contemporània se mou en un món molt abstracte i molt conceptual, algo que no es movia als ballets, per exemple. Sí que eren molt tècnics, però tenien un llenguatge molt storytelling, no? Hi havia una història detrás. Mm-hmm. I les músiques també són així, no? Tu tanques els ulls en aquesta música i imagines algo, potser no concretament el que és, però té un caminar cap a algun puesto. Crec que al meu cap se relaxa, no? És esta cosa de l'art a vegades d'entendre, cosa que no necessito sempre, no? Però aquí hi ha algo tan vívid i tan dibuixat, podria imaginar fàcilment també com se balla això, no?
2: Uh-huh. Si vas estar també a Bèlgica, per què no t'hi vas quedar?
1: La resposta és fàcil, sempre dic el mateix, pel temps. Jo li dic, era un temps visera, lo portaves aquí damunt de les celles tot el rato. Mira, jo treballo molt també dintre de la dansa en l'humor, en el sarcasme, en l'absurd, i una vegada vaig arribar allí, me va costar molt que s'entengués aquest tipus d'humor. Bueno, és un altre tarannà. No m'entenien. Inclús he de dir que a vegades se llegia com una burla cap a les persones. Al final ja sí, Bueno, entre la confiança, el veure que era sense mala intenció. Però jo veia que allò era un clima on no anava a quallar el que jo volia, bueno, el que jo volia treballar, el que jo volia investigar, sumat a un temps que me deprimia
0: que
1: una mica.
0: Que plou molt, clar.
1: Sí, plou molt punts. I sempre està molt núvol, no? I afecta les persones que hem crescut en sol. Havíem de prendre vitamina D, sempre ho recordo. Llavors va ser com, no, me'n torno.
2: Vas tornar a Catalunya. Clar, vas començar ballant als 15 anys, encara balles, ho hem dit, però no t'has quedat només amb el ball, perquè, tal com hem dit al principi, també ets comunicadora i mediadora cultural.
1: Uh-huh.
2: Això d'on surt?
1: Surt de la necessitat, perquè jo em vaig graduar 2019, perdó, i va vindre el Covid. Llavors jo em vaig trobar recient graduada, sense feina, havia tornat a la meva ciutat natal. Les relacions que podia tindre en aquell moment eren més dels anys que jo havia estat de joventut o a través dels meus pares, que són persones pues, bueno, que tenen negocis familiars allí i d'alguna manera també hi havia una connexió, però ningú coneixia a la Mar ballarina o Mar artista. Llavors, la meva escapatòria una mica, perquè també va ser per salut mental, va ser començar a fer alguna cosa a xarxes socials. Algun moviment intentant connectar en el panorama cultural que hi havia a les Terres de l'Ebre. En la meua sorpresa, que allí sí que vaig caure en gràcia, no va ser com a Bèlgica, allí sí que caia bé el que feia, va tindre molt bona rebuda i d'alguna manera crec que vaig tocar una necessitat comú que teníem, que era com, ostres, aquí ne som molts, però estem molt dispersos. Anem a fer una mica més de contacte, anem a fer coses junts. I a partir d'aquí la gent me va començar a conèixer i a pues, invitar presentacions, coses que estaven relacionades amb les inquietuds que jo compartia per xarxes socials.
2: Clar, i això té molt a veure amb el col·lectiu Cultura, no?
1: Exactament.
2: Que el que fa és això, intentar unir, no?
1: Efectivament. Bueno, llavors me vaig connectar en una entitat que estava com intentant tot el mateix que jo volia. Bueno, ells han unit tots els festivals de les Terres de l'Ebre, ho han convertit en una marca, han unificat, han posat una mica de claritat a tot, perquè nosaltres, bueno, aquí a Barcelona passa tot aquí. Sí. I allí passen moltes coses, però estem molt separats. Estem junts, però estem separats, no? Mos hem de moure una miqueta per anar a cada cosa. El que ha fet aquesta entitat és... Per a la cultura de les Terres de l'Ebre és un canvi molt, molt gran. Llavors, ells me van dir, Marc, t'has de sumar en una proposta que es diu Varietés a les cantonades. És un videopodcast on entrevistem artistes, a dones de les Terres de l'Ebre o que viuen a les Terres de l'Ebre i fan, desenvolupen allí el seu projecte artístic. I ha sigut... de les coses més boniques que he fet.
2: Quantes dones sou? En aquests moments, si més
1: en
2: no, que us hàgiu...
1: En aquests moments crec que n'hem entrevistat, me podria equivocar, però 3, 6, no... Pues, potser hi ha quasi unes 20, no arriba, més o menys, anem per allí. És poquet, bueno, fem el que podem, ajudat sempre de subvencions, som un equip molt petit... però molt ben avingut i hem entrevistat a gent increïble, increïble. És fort entendre com que estàs allí, també una zona rural, tothom està com amagat a antigues granges de vaques, no? I van sortint com de baix
2: com
1: de
2: bolets,
1: la terra,
2: no?
1: Sí, com pels arrossars van sortint... artistes. Vam entrevistar a la Sabala, a la Pepa Plana. És com... tenim aquestes persones... estan aquí.
2: És a dir, també és una manera de dir des d'aquí les Terres de l'Ebre també es pot fer... es pot fer art, no?
1: Totalment. Ho podem fer... Bueno, és que jo crec que el més bonic que traiem d'aquí és validació. Perquè, una, se mos ha venut perquè per a ser artista havies d'estar a una zona més urbana, no? Si no, no podies fer carrera d'allò. I elles són un exemple que no... Cadascú té la seva història, sí, no? Sí. Hi ha gent que ha vingut aquí, però que no, que hi ha possibilitat. I després validen molt també que cadascú fa d'una manera diferent i que moltes realitats combinades són possibles, no? Que jo puc fer des d'un arrossar, però me'n puc vindre cap aquí. La Nazaera, per exemple, que és periodista, ella va pendulant entre Barcelona i Tortosa. I és possible, també, no? O sigui, dona a noves generacions d'artistes, posa els límits també a un altre punt de dir, ostres, que jo també puc fer això, jo puc jugar en tot això.
0: El videopodcast realment us el recomanem, perquè sí. Tots els capítols que hem pogut anar

0: anant també per preparar aquesta conversa, valen molt la pena, i és aquesta sensació de tu anar a trucar a la porta, no? I entrar al raconet i dir, uau, però què hi ha aquí? Què està fent aquesta persona?
1: Però
0: no?
1: Poder entrar als espais de la gent, això ja, tot el que he dit suma, però això és, uau, per a mi és fascinant, diu, en què s'envolta, no, esta persona, en què viu, en quines inspiracions.
0: Sí. I tant. Sí, doncs, sí. Mira, entrem, Mar, a la tercera proposta, que de nou ens porta al terreny de la dansa, però des d'un altre punt de vista completament diferent.

0: Aquí estem entrant a un territori de fascinació mecànica, és el ballet mecànic, justament, de Georges Anthéil, que i en aquesta gravació es recrea un concert de l'any 1927 al Carnegie Hall, per tant, aviat farà 100 anys d'això. Quan l'escoltes, què et ve al cap?
1: A mi m'atolondra una mica. Sent que és un ballet, no? Un ballet una mica de màquines. Mm-hmm. Aquesta sensació una mica també pel temps en lo que es va fer. Crec que té un pozo de postguerres, de algo una mica oscur. Almenys...
0: És com t'arriba, no?
1: És bastant paralitzant per a mi, en quant a moviment, no? Si ho penso, està tan atapeït. Hi ha tanta dansa, la música sobreposada, sí, com a molta condensació de coses, que a mi me dona una mica esta sensació. També li noto la foscor.
0: Clar, hi ha aquest punt, perquè Anthéil, quan l'escriu i el presenta, ell està com entusiasmat amb les noves invencions, amb les màquines que salvaran el futur i que acabaran fent música. És com una prefiguració del que vindria a ser també l'electrònica després, no sé. I com t'hi relaciones tu amb la música feta per màquines, diguéssim, i amb tot aquest entorn actual, intel·ligència artificial... Què hi trobes? Des del cos, com l'entens?
2: No fa una cara gaire agradable.
1: El meu cos sent rebuig, una mica. Suposo que hi han matisos, no? Però crec que a mi el que m'apassiona i el que admiro és bastant lo humà, lo imperfecte, algo més orgànic. Llavors, sí... és molt física la sensació que sento, és com ara diria l'Ester, no és que fa cares, és que...
0: Sí, és que et contraus, hi ha una contracció.
1: Hi ha una espècie de resistència, sí. Potser és esta, no?, la dansa, que seria una mica com de resistir. A vegades les músiques parlen també, o sigui, tu vols explicar una cosa, però tenen, doncs això que he dit, com molt de rerefons de quan venen, de l'època i del context. I jo llegeixo una mica això, no? Que imagino com una fàbrica.
0: Ens ha quedat claríssim.
2: Vaja, que no te la posaríem. No li poseu aquesta música mai a la mar per ballar.
1: La ballaria, que no hi ballen moltes de coses, però bueno.
2: Alguna cosa faries. Com a artista, et mous amb la dansa, la paraula i l'humor, ho has dit abans també. En els teus espectacles sempre hi ha, ni que sigui, una petita dosi d'humor. D'on et ve això?
1: Això sí que em ve de família. Això... Tinc una família molt dixaratxera, molt xaladora, tant de la banda del meu pare com de la meva mare... he crescut rodejada de molts tipus d'humor, no? Un humor més intencionat, més de fer acudits, potser, però també d'un humor, diria, en clau femenina, no? Un humor de dona molt despreocupat, molt d'ocupar espai, molt que no tenia vergonya, no? De ser. I això l'he viscut com un alliberament, no? La meva iaia era una persona que era molt divertida sense pretendre-ho, no? I este tipus de, no sé, de distensió la he agraït sempre i la necessito. La necessito perquè també sóc una persona molt sensible, una persona que sobrepensa molt, que es carrega molt les coses a la motxilla.

0: Xile. I per a mi l'humor és una arma de doble filo, no?
1: Una via de salvació.
0: Clar, me destensa, però alhora també me dona eines per a ser crítica d'una manera afable per a mi, no?
1: Que no fa mal.
0: Exacte.
1: I podríem dir també que l'humor és un tret característic de les persones a les Terres de l'Ebre? Podríem fer-ho extensible?
0: Hi ha algo d'un tarannà comú. Sí, és el que diem abans, no? Allí s'entén. Allí hi ha una espècie de llenguatge que és comú per a tothom. No sabria dir-te què és exactament, però...
2: Et volia preguntar si com fas humor amb el cos. Com el treus?
0: Mira, hi ha una cosa que me fascina. Una vegada vaig fer una audició aquí a Barcelona i no em van agafar, però no...
2: Però t'has quedat gust, oi?
0: No, no, però va ser fantàstic perquè em van donar un feedback que va ser molt revelador per a mi. I me van dir, tens una dansa molt humorística.
2: Clar, i com et prens aquest comentari en el moment,
0: claro,
2: no?
0: Claro, claro, jo vaig pensar, ui, malament anem, perquè si haig de menjar d'això i tot és humorístic. Però després penso, bueno, és algo bastant innat en mi, en la manera en la que me moc, en la que soc molt gesticuladora de cara. Llavors, bueno, és la meva habilitat, no? Vaig a exprimir-ho, no vaig anar... Per això les màquines a mi no me... No, jo soc d'una altra cosa.
2: Molt bé, doncs ara, mira, ens posem una mica més tendres i una cosa una mica més amable també amb la peça següent.

0: de cop canvia l'ambient, quan entra una peça així.
1: Vaya diferència.
2: Amb l'anterior, sobretot.
1: Vaya diferència. Ara fluïm una miqueta més.
0: Oi que sí? Sí. T'ha agradat quan l'has escoltada? Què t'ha semblat?
1: M'agrada, m'emociona. Mm-hmm. També crec que ve d'algo molt simple, com és una veu i un instrument, no? Hi ha com dos línies i, bueno, és algo més melòdic. A més, mm-hmm, me recorda, no estem parlant del mateix segle, perquè crec, si no m'equivoco, això és segle XII, una mica.
0: Sí, l'original sí. Està barrejat amb música tradicional, però l'original. Parlem de música trobadora, és que vaja, sí.
1: A Tortosa tenim la festa del Renaixement, mm-hmm, que és segle XVI, i ha tingut com moltes ocasions de participar-hi. És algo, no sé si és també haver crescut en esta festa, m'emociona bastant. Tinc com una espineta de no haver après més sobre danses tradicionals, perquè, per exemple, la meva mare, els meus inicis, era acompanyar la meva mare a pentinar a un grup de danses que es deia Saragatona. Uh-huh. Eren jotes, no? Però sempre s'ha quedat com este anhel de pessigar una mica més d'on venim, perquè, bueno, tracto una dansa molt més experimental, que potser podria enriquir-se d'algo més així. Sento com una afinitat personal cap a... Sí. Uh-huh.
2: Ballar, Mar, és fer la música visible?
1: A vegades. A vegades. A vegades són les sensacions. A vegades és fer el cos present, per a mi. És viure una emoció a través de... una sensació, una emoció a través del cos, per a deixar-ho com mastegat també al públic, no? Hi ha gent que no s'hi relaciona tant en el cos, per molt que l'habitem sempre. I hi ha gent que mos... Bueno, a tothom hi ha algunes vegades que mos fa temor sentir, no? I crec que és algo molt humà veure un cos sentint alguna cosa. Hi ha algo d'empatia que es desperta allí.
2: Balles sempre amb música o també tens els teus moments en què balles sense música?
1: Ballo bastant sense música, també. Sí, ballo bastant sense música.
2: Què et proporciona quan ho fas sense música?
1: Sentir el meu propi ritme. És què proposo jo, no? Quina és la música que hi ha en mi, potser? Quines són els meus tempos? Sí. És una escolta bastant, bastant present, perquè una música sempre t'abraça, no? Sempre t'acompanya, te guia una mica, hi ha un avançar. Però quan estàs sola i hi ha el silenci, ha de haure una presència i una escolta...
2: És el teu cos el que ha de parlar.
1: Clar.
2: Hem parlat de l'humor, però i aquesta mirada femenina que tens, quin és el seu punt d'origen?
1: Bueno, crec que aquí mos podem relacionar moltes persones que hem estudiat, hem cursat estudis professionals de dansa, han viscut situacions desagradables i crec que les hem anat entenent al llarg dels anys. Bueno, també a l'institut, no només, o sigui, a l'institut públic, no a l'institut del teatre, hem normalitzat certs comportaments que només el temps i també una mica la sororitat, escoltar companyes, han pogut entendre què era allò, quines dinàmiques s'establien i quins límits s'havien de posar. Per a mi és molt clar, encara, bueno, podríem parlar de milions de coses i d'exemples, no? Però jo sempre dic algo que és molt visible i és, si tu te'n vas a un conservatori, veràs el munt de noies que hi ha, no? Som la majoria. Però després que accedim a llocs de treball, no estem aquí la majoria. Sempre estem parlant de coreògrafs, si mires les ofertes de feina, la gran majoria busquen nois, no? Busquen de la minoria, del que no hi ha, i no puc sempre deixar de pensar que hi ha... Bueno, que aquí hi ha una descompensació molt gran, no? Per què no se mos veu a nosaltres tan professionals? Què passa? en què mos impacta el patriarcat i el sistema també aquí? Bueno, i aquesta cosa, no?, de que les dones ballem i sempre té una connotació. Ells ballen i és un cos neutre, és un cos que pot transmetre ràbia, és un cos que pot transmetre alegria i no té una connotació. En canvi, un cos de dona que balla en ràbia, no, ella és una dona boja, no? Mm-hmm. Sempre hi ha un què en els nostres cossos, no som la normativitat.
0: Mm-hmm. M'has fet pensar, Mar, ara que entràvem també, recuperant el to d'humor. L'altre dia vaig veure un acudit que em va fer molta gràcia, un acudit d'aquests tristos per reals, però és allò de dir que el sostre de vidre no existeix, que és un tap de senyors que estan allà posats.
1: Totalment, és que és així, o sigui, no és cap invenció, són ells, obstaculitzant el camí, clar que sí, és així. Ha de haure encara molta escolta. Jo crec que moltes vegades en les xarxes soc molt verbal, ara no tant, perquè estic tan ocupada que ja no puc parlar més, ja no puc fer més coses, però soc molt verbal i jo soc del parer de si molesta, ha de molestar, i hem de crear un espai on ens poguéssim escoltar, donar espai a dir i a rebre, uh-huh, de les dues bandes. Però si no...
2: Mar, ja per acabar, si et volem veure ballar, tenim una oportunitat aquest diumenge.
1: Teniu una oportunitat este diumenge 21 al Festival Riu Viu, que es fa a la platja fluvial d'Aldover. És un festival en un entorn excepcional a la vora del riu, és d'arts escèniques, podeu veure propostes de concerts, música, hi haurà cabaret, hi haurà improvisació de jota, i bueno, en este marc fantàstic ballaré l'espectacle nou, que es diu I ara què?, que és un popurri de tota esta mescla que soc, de l'humor i la dansa i la paraula, i a veure.
0: Doncs a veure ara què, i nosaltres molt agraïdes que hagis vingut avui a veure'ns, Marc. Que vagi molt bé tot.
2: Gràcies.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
3: Doncs gairebé 20 minutets que passen de les 10 del matí i entrem al tercer i últim tram de selecció musical d'avui amb el compositor francès Ernest Chausson i el seu repertori de cambra, en concret amb l'inici del seu quartet amb piano en la major, en la versió del trio de corda de Berlín i el pianista David Lively. Música optimista i plena de llum.

Una manera oberta i optimista d'arrencar aquest darrer tram musical era el primer moviment del quartet en piano d'Ernest Chausson. Un fragment acompanyat de la indicació animat i que ens connectava amb aquesta energia d'inicis on tot és possible. L'interpretaven els membres del trio de corda de Berlín i el pianista David Lively. I ara, doncs, una gravació més recent d'aquest any mateix, la del trompetista Sebastian Bernard i l'orquestra de la ràdio de Frankfurt, amb una obra de Charles Clown titulada Els cants de Kerbeleam. La melodia en primer pla en aquest quart moviment, un andantino.

0: La creativitat de Sergei Prokofiev al servei del violí i el piano en aquest andante, el moviment lent de la seva primera sonata per aquests dos instruments, on la calma doncs era només una il·lusió, i és que amb Prokofiev doncs relaxar-se del tot és pràcticament impossible. Una obra que ens duia doncs a principis del segle XX, que sentíem en aquesta versió del duo Gazzana. I ara, que ens queda bé, menys de 20 minutets per acabar el programa, encara tenim temps i amb moltes ganes de donar la benvinguda en Jordi Cornudella. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Vols fer la teva introducció meravellosa de la secció?
1: I tant que sí. Mira, te la faig ara mateix. Diu: hola, bon dia a tothom, sóc en Jordi Cornudella Eres i això són les coses petites. Tan petites i tan curtes com aquesta sintonia.
0: Veus, és que si no ho dèiem, a mi em faltava alguna cosa,
2: sí, sí. No era el mateix.
1: No era el mateix.
0: Funciona igual. Doncs bé, digue'ns.
1: Doncs mira, bueno, recordeu que en aquest consultori d'anàlisi musical que anem fent de tant en tant, ens fixem, com diu el títol, en coses petites, en un acord, una paraula, un interval, una frase musical, el que vosaltres, gent que ens escolteu, tingueu ganes de saber.
0: Ja sé que normalment ho fem a l'atzar, però aquesta setmana és que tenim una carta que a mi personalment m'ha preocupat una mica i tot, que penso que ens hi hauríem de dedicar.
1: Ostres, no deu haver-n'hi per tant, no?
0: No, que t'ho dic de veritat, eh? Quan la vaig llegir vaig pensar que potser hauríem de derivar, que és un verb interessant, la persona directament, no sé si cossos de seguretat, no sé.
2: O a un exorcista.
1: Ostres, comencem bé. Qui ens escriu?
0: Doncs s'escriu la Meritxell de Santa Clara del Garrell.
2: Ostres, Santa Clara del Garrell. I fan una de les millors ratafies que he tastat mai.
1: M'encanta el coneixement que té l'Ester de tots els pobles
0: de la geografia
1: catalana. És espectacular. Bueno, si la consulta és tan forta, potser sí que ens anirà bé un xarrupet de ratafia. No ens entretinguem més i anem directes a la carta, doncs. Pau, ens poses una miqueta de música de consultori, si us plau. Diu: estimat consultori, sóc la Meritxell de Santa Clara del Garrell. Us escric perquè em trobo davant d'un problema familiar que ja no sé com gestionar. El meu marit és una persona absolutament normal, o almenys ho era. Fa uns mesos va començar a sortir a caminar després de sopar perquè el metge li havia recomanat fer exercici. Al principi, tot bé, mitja horeta, una mica de fresca, tornar a casa... Però des de fa unes setmanes la cosa se'ns ha complicat. Ara cada vespre se'n va al bosc, sempre cap al mateix lloc, sempre a la mateixa hora, i sempre torna dient coses estranyes.

0: amb un arbre. A les 10 de la nit jo em cago una mica, de por.
1: Jo també, absolutament, a les calces. I potser no trobo els cossos de seguretat. Potser agafo un avió i me'n vaig, ja està, ja m'heu vist prou.
0: És suficient. El gos tinc més gran del món.
1: Exactament. Doncs, escolta, bé, posem-nos-hi. Meritxell, el teu mal no és poca cosa i intentarem aclarir una mica què li pot estar passant al teu marit. Aviam, comencem, com sempre, ja ho sabeu, posant una mica de context perquè ens situem tots plegats. Avui ens torna a visitar Schubert, un dels nostres Xus preferits, juntament amb Schumann i l'altre Xu, Maria?
0: Aquí guardadet.
1: Aquí guardadet.
2: Schumann.
1: Exacte. Bé, he sabut que Schubert va morir molt jove, malauradament, ja ho sabem, i és fort que, tot i haver tingut una vida tan curta, aquesta obra que estem a punt de sentir és de joventut, és a dir, és encara de més abans. La va escriure el 1815, just quan tenia 18 anys, i és una de les grans obres del romanticisme alemany, escrita per un jovenet. No ens imaginem un nen prodigi de l'estil Mozart, No, Mozart triomfava per Europa, anava amunt i avall i tot això. Schubert estava molt lluny d'això. Era un adolescent que encara intentava, doncs, trobar el seu lloc. El seu pare era mestre d'escola i Schubert aquells anys treballava com ajudant a l'escola familiar allà a Viena. I sabem per algunes cartes que, de fet, no hi estava gaire a gust. Allò no era gaire sant de la seva devoció, poblet. I tot i així, o potser justament per això, perquè no hi estava gaire a gust, aquell any és potser un dels anys més productius de la seva vida, perquè va escriure 140 lits. O sigui,
0: increïble.
1: 140 lits, 365 dies. Si feu la divisió, a mi em peta el cap.
0: I com
1: part
0: són els lits? Perquè no, si després fes qualsevol cosa, però clar.
1: Si fas un merdot, mira, doncs clar, jo tampoc fet 800, no? Però sí, espectacular. A part dels lits aquests, també va escriure obres de cambra, estava escrivint sinfonies, o sigui, realment una ment molt forta. Penseu que quan Schubert escriu l'Elkönig, aquesta cançó que ara sentirem, Beethoven tenia 44 anys. Els poso com en contrast perquè sí. Schubert sempre l'admirava moltíssim, no? I Beethoven era una música... Era una figura enorme de la música europea. Schubert en té 18 i això, i encara ajuda a l'escola del seu pare. Tenim un gegant reconegut i l'altre, que és un noi que escriu cançons. Però aquell any, sense que gairebé ningú ho sospiti, hi ha un noi allà a Viena que en una habitacioneta escriu una obra que avui, 200 anys i pico després, ens posa els pèls de punta. Així que, déu-n'hi-do, Schubert, déu-n'hi-do. Anem a l'obra, som-hi. El König, és a dir, el rei dels elfs. La sentim una miqueta?

0: Per entendre què fa Schubert amb la música és important que parlem una miqueta de la lletra. Ja sabeu que per mi els grans compositors, sóc una mica pesat amb això, però ho defensaré sempre, són també grans dramaturgs i, de fet, aquesta peça és una petita obra de teatre.
1: Sí.
0: El poema és de Goethe i descriu una història que aparentment és més o menys senzilla. Hi ha un pare que cavalca de nit a través d'un bosc portant el seu fill en braços i el nen va veient una figura sobrenatural, que és el rei dels elfs. I aquest rei li va dient al nen que vagi amb ell, que poden jugar, que poden ballar, que poden passar-s'ho bé. El nen està espantat i li va explicant al seu pare que estava tenint aquesta visió. El pare intenta tranquil·litzar-lo dient que això, res, que deuen ser ombres, unes branques, una boira. I el nen cada vegada està més espantat, cada vegada crida més, i al final de tot, quan ja arriben al destí final, diguem, el pare se n'adona que el nen se li ha mort els braços. O sigui, és una cosa forteta.
1: Home, no és una comèdia, això, eh?
0: No és una comèdia, no. Bueno, els romàntics, escolta, això ja al segle XIX s'estilava.
2: Sí, deixa aquell pesar, sí.
0: Sí, porta. Absolutament. El més divertit de tot és que el cantant fa diferents personatges ell mateix. Ens fa de narrador, ens fa de nen, ens fa de pare i ens fa de rei dels elfs. I això, amb un bon intèrpret, no sé si ho heu vist mai en directe, és una festa, aquesta peça. Cantada en directe, quan són bons els intèrprets, és espectacular. Va, parlem d'un parell de coses petites que fan que aquest lit sigui extraordinari. La primera ja la sentia més ben bé al principi, al piano. Tenim una nota, una sola nota. És un sol octavat, aquest d'aquí, que jo no tocaré tan bé com aquest pianista, repetit a un tempo vertiginós, això de... Tenim aquesta mà dreta del piano que ens fa tresets que no s'aturen en cap moment de la peça fins al final de tot. Són 4 minuts i pico de tresets de...
2: De tendinitis.
0: De tendinitis absoluta, absoluta. Wow. I això pot ser el galop del cavall, el batec del cor del nen, l'angoixa, l'urgència, és absolutament tot, no? I tot això, aquesta nota repetida, tenim les escales aquestes de... de la mà esquerra, no? Que li posen una miqueta més d'urgència a la història. No hi ha res com saber posar

0: ambients a les històries, de fet. La veu encara no ha entrat, no ha dit res, i el piano ja ens ha explicat una miqueta la meitat de la història, no? Ja tenim com el context.
1: Sí, sí, i a més és que necessites bon pianista, per tocar això.
0: Absolutament, però és el que tu deies. Això és un... Jo crec que és un trencacanells. És a dir, si parles amb qualsevol pianista d'aquesta peça, tots et diuen o bé que l'han tocat i no la volen tocar mai més, saps? O que és dificilíssima, perquè, clar, o sigui, el joc de canell que has de fer durant 4 minuts...
1: Sí, clar, sí, has de tenir molt clar a nivell tècnic per no fer-te mal.
0: Clar. Molt clar, sí, sí, perquè si ho fas garrativat, et quedes sense
1: clar,
0: braç.
1: Ja està.
0: I si ho fas gaire suelto, potser no arribes
1: no
0: a fer-los
1: tots. No ets precís, clar. No,
0: em sembla una bogeria. Suposo, hem de dir, que el piano de Schubert no tenia res a veure amb els pianos actuals. Era un piano molt més lleuger de tecla, de tacte. És a dir, que potser ell ho tocava molt fàcilment i els pianistes d'avui doncs, s'ho han de treballar una mica més. Tot i així, déu-n'hi-do. Va, escoltem una mica els primers minuts, els dos primers minuts. Intentaré molestar poc, us ho prometo, però us aniré explicant una miqueta què passa i qui intervé en cada moment perquè puguem anar seguint una mica la història. Val? Pau, som-hi, quan vulguis.

0: Bàsicament, vine a mi jugar, que ens ho passarem molt bé.
1: Sí, sí, ens cau una mica malament. Realment, arribes tot i això.
0: Absolutament.
1: Quantes coses, eh?
0: Sí, sí. I ara aquí al final el nen es posa a cridar, no? Li diu, pare, pare, no estàs veient el rei dels elfs? Doncs bé, absolutament, moltes coses. De fet, podríem estar 2 hores parlant d'aquesta peça perquè és una de les que m'encanta. Està plena de detallets, però no ens hi podrem dedicar tanta estona, una estoneta.
1: Hi ha moltíssimes coses petites.
0: Sí, sí, moltes, moltes, tota l'estona. Bé, almenys aquesta primera part hem pogut introduir tots els personatges i ens hem fet una idea de com sona tot plegat, no? D'aquesta urgència, aquests trasets de la mà dreta que no paren. I el que deies tu, que ens cau malament el rei dels elfs, us heu fixat com canta? Tota la peça és menor, és fosca, truculenta, el que vulgueu, i de cop i volta, quan canta el rei dels elfs, a més aquest tenor ho fa molt bé, perquè us heu fixat que posa una veu...
1: Sí. Refinada.
0: Sí. Exacte, res a veure amb com no, quan no. Fa de pare o de fill, no? I quan canta el rei dels elfs ho fa en mode major, tot està en sol menor, i de cop i volta aquí tenim, anem al relatiu major, o sigui, al moll major, i amb una veu, amb una melodia bonica, senzilla, una harmonia clara i amable, el rei dels elfs ens diu això, tornem-lo a sentir.
1: Ai, nen bonic, diu,
0: sí, sí. Vine amb mi, que jugarem a jocs bonics.

És a dir, això no sona ni demoníac, no, ni monstruós, sona agradable, sona tendre, sona amable. I aquesta és una genialitat de Schubert, trobo, que durant bona part de la peça el nen canta espantat, el pare canta preocupat, però el rei dels elfs ens canta en mode major i promet coses boniques, perquè les coses més perilloses, ja ho sabem, rarament es presenten com a perilloses. No venen amb banyes ni amb foc, ni venen disfressades, vull dir, normalment venen disfressades d'una cosa, doncs, atractiva, no? I fixeu-vos que Goethe escriu un poema fantàstic, però Schubert hi afegeix com aquesta mena de

0: dimensió psicològica. No ens diu només que hi ha un monstre, sinó que ens ensenya una cosa que fa molta més por, i és per què els monstres també poden resultar convincents, no? Totes les intervencions del Rei dels Elfs són exactament així, en fa tres al llarg de la peça. Hi ha un altre detall d'aquesta peça que és dramàticament fantàstic. Quan dic dramàtic vull dir a nivell de teatre.
1: Sí.
0: I és l'ús que Schubert fa de les modulacions. Recordem, o potser no, però vaja, fa unes quantes setmanes vam parlar d'aquell dit tan bonic del Voi que sapete, de Mozart, no? Que canta Cherubino, i vam parlar de que les modulacions eren un recurs expressiu que ens servia per expressar la desorientació d'un jovenet que no entenia què és això d'estar enamorat, no? És un nen que busca i que no acaba de trobar. En aquesta peça, les modulacions ens serveixen per una altra cosa, i és per sumar tensió. Cada cop modulem una mica més amunt i això ens fa estar doncs, encara més a la punta de la cadira. Recordem molt breument de què va això de les modulacions. Bàsicament vol dir que anem d'un centre tonal a un altre, no? Que si per nosaltres casa era això, doncs de cop i volta casa és un altre lloc, un altre to. No té gaire secret, no? Doncs aquesta peça, que comença en sol menor, més endavant, quan ja hem tingut les primeres intervencions, se'ns en va a si menor, i encara més endavant se'ns en va a do sostingut menor.
1: Puja la tensió.
0: Sí, home, cada cop més amunt, cada cop més amunt. I això ho veiem en diferents moments de l'obra, però us he escollit tres moments que el Pau ens ha fet un muntatge fantàstic, els podem sentir els tres seguits. Són els tres cops que el nen criden al pare, dient-li, pare meu, no estàs veient això que estic veient jo. Cada cop ho fa un to més amunt, al llarg de la peça, i cada cop està més espantat, clarament. Els escoltem, sisplau. Mein

0: Déu-n'hi-do.
1: Està desesperat, pobret.
2: Sí, sí, clar, el pobre nen.
0: A més, clar, ho anem sentint així, per separat, ho sentim molt clar, però la màgia de Schubert, d'anar-ho entrellaçant tot i que vas arribant i que no te'n vas adonant de com arribes i acabes dels nervis. Aquesta peça em fa patir molt.
2: Normal. I posar la pell de gallina. Sí, clar, sí, perquè el tenor cada cop està en un registre més extrem, no? Vull dir, que arriba un, no sé si és un sol, crec que és un sol. Però clar, és aquesta tensió de tota l'estona. I a més, i recordem, la mà dreta, que no para. O sigui, tota l'estona tenim... aquí sota, no? I cada cop més agut, és molt fort. Bé, si encara tenim... Res, molt ràpid. M'agradaria ensenyar-vos una cosa, que és el final d'aquesta peça, que és d'una contundència bestial. Després d'aquest últim crit que hem sentit del nen, el narrador ens diu que el pare accelera encara més i que abraça el seu fill amb força i que finalment arriben al lloc on es dirigien. Aquest és el primer cop que sentirem com s'atura el cavall. És la primera vegada que sentim com s'atura la mà dreta. I amb una calma absoluta, el narrador ens diu... I quan arriben al lloc, el pare se n'adona que té el fill mort en braços. Escoltem-lo.

0: Increïble.
1: Sí,
0: després tornar. De tot el recorregut, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. I és com, bueno, sentenciador, implacable.
2: Totalment.
1: Pom, pom, ximpum, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Wow. No m'estaré per històries. Després d'aquest moment així com en Major, que ens explica que han arribat finalment al lloc, ximpum, i bueno, ja està.
0: És el final, i així s'acaba.
1: I així s'acaba. Sí, sí. Així que, bé, Meritxell, espero que, bueno, potser el teu marit ha tingut... perdó, dic que potser el teu marit li convé una mica de canvi d'aires musicals. I que si es queda escoltant això gaire temps més, doncs potser sí que acabarà, doncs, com nosaltres, els nervis, no? I veient el rei dels elfs i
0: no tocaria, no tocaria això, va.
1: Exacte. Així que va, posa-li uns nocturns de Mozart, una romança sense paraules de Mendelssohn, alguna cosa...
2: Més amable.
1: Sí, sí, una cosa més amable, una cosa més lleugera d'esperit, diguem. Bé, doncs res més. Moltes gràcies als veïns de Santa Clara del Garrell, que sabem que ens escolten, i a tots vosaltres també. Salut, gràcies i que vagi bé.
0: Doncs gràcies a tu, Jordi Cornudella, per haver-nos obert aquest espai, aquest consultori. T'esperem de nou d'aquí 15 dies.
1: D'aquí 15 dies.
0: Que serà l'últim cop que ens trobem abans de l'estiu.
1: Ja us aviso, faig un petit spoiler.
0: Sí? A veure.
1: Parlarem de la cançó de la sintonia, de la sintonia de les coses petites.
0: Ah, mentre farigola,
1: Roda i Romaní. Home, ja tocava.
0: Gran notícia, i tant que sí.
2: Perfecte.

0: Doncs nosaltres també aprofitem aquest darrer minut per comentar-vos que demà hi tornarem a partir de les 8. Ah, sí, i l'Ester em diu fluixet. Maria, recorda les vies de contacte del programa. Doncs sí, podeu escriure'ns al WhatsApp al 627 480 116, 627 480 116, i també el correu electrònic, totsesmatinsdelmon@catmusica.cat.
1: I demà, perquè ara no tenim temps, ja us direm quatre cosetes sobre la vostra participació per l'última setmana.
0: Totalment, m'havia oblidat, per tant, demà us recordem, que us demanarem
1: demà,
0: col·laboració.
1: Demà, que també tindrem les col·laboracions de Diego Chivilotti i Sofia Martínez, i la conversa que arribarà a la segona hora, com sempre, amb l'Alba Irene González, poeta, creadora escènica i pianista. Tot això demà, a partir de les 8.
0: Doncs us hi esperem, que tingueu un molt bon dia i fins demà.
1: Adéu-siau.

0: ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert.
2: Anar fins al Palau de Wartburg, és a dir, ens n'anem molt a prop d'on va néixer Johann Sebastian Bach, cap a Eisenach, cap a Turíngia, i tot això per sentir un dels concerts del Festival de Wartburg, un concert amb una tradició llarga al darrere, un concert que va gravar la ràdio Alemanya Cultura de Berlín, que de fet col·labora en l'organització d'aquests concerts i transmet en directe els concerts, com per exemple aquest que us oferirem avui, protagonitzat per dos violoncel·listes, Jens Peter Mainz i Wolfgang Emanuel Schmidt. Interpretaran un programa interessantíssim, repertori per a dos violoncels, entre altres, de Franz Josef Haydn, de Niccolò Paganini o de Carl Maria von Weber. Un concert esplèndid que es va fer el setembre del 2025 a Wartburg i que us oferim avui a Catalunya Música. I ha arribat gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de radiodifusió. El Palau de Wartburg és damunt d'un turó que domina Eisenach, és patrimoni mundial de la UNESCO i, entre altres coses, Martí Luter hi va traduir el Nou Testament a l'alemany. Doncs allí és on transcorrerà aquest concert d'avui, que comença amb un duet de Franz Josef Haydn. És un duet en re major d'aquest compositor austríac, a qui sovint anomenem pare de la sinfonia, pare també del quartet de corda. Ell va contribuir decisivament en el seu desenvolupament i va influir profundament els compositors que havien de venir. Doncs de Franz Josef Haydn, aquest duet per a dos violoncels que ara, per començar el concert d'avui, interpreten Jens Peter Mainz i Wolfgang Emanuel Schmidt.

El concert d'avui ha començat amb música de Franz Joseph Haydn, interpretada amb dos violoncels, que és una combinació poc habitual, però que en aquest programa que us oferim avui ens demostrarà com pot generar un univers sonor complet, alternant virtuosisme, humor i profunditat expressiva, perquè anirem passant per diferents compositors per anar degustant aquest so dels dos violoncels, Jens Peter Mainz i Wolfgang Emanuel Schmidt, que acaben d'interpretar un duet en re major a partir de moviments dels Hoboken 10 número 11, el Hoboken 12 número 3 i el Hoboken 12 número 5, música de Franz Joseph Haydn, amb qui hem començat. Hem començat, per tant, en ple classicisme vienès i tot això en el moment en què ens anem cap a dues figures representatives del primer romanticisme europeu. D'una banda, Niccolò Paganini, que va revolucionar els escenaris, i de l'altra, Carl Maria von Weber. Paganini era considerat el violinista més extraordinari de la seva època, va portar la tècnica instrumental fins a límits que molts contemporanis fins i tot consideraien impossibles. Doncs d'ell en sentirem un cantabile en re major opus 12 arranjat per Gregor Pietragorsky i Wolfgang Emanuel Schmidt. I després arribarà la música de Carl Maria von Weber, que representa com una altra cara del romanticisme incipient. A ell, a Weber, se'l considera el pare de l'òpera romàntica alemanya i va destacar per la seva imaginació poètica, per la riquesa melòdica i pel seu extraordinari sentit teatral. La seva òpera més coneguda és El caçador furtiu. Però de Weber ara també en sentirem un arranjament de Gregor Pietragorsky i Wolfgang Emanuel Schmidt, Adagio i Rondó de Carl Maria von Weber, després de la música de Paganini en versió de Jens Peter Mainz i Wolfgang Emanuel Schmidt, violoncels.

aquests dos fragments breus que hem sentit ara del concert que us oferim avui i que es va fer al Festival de Wartburg a Eisenach el setembre del 2025, doncs aquests fragments eren d'una banda de Paganini, que és el revolucionari del món musical des de l'escenari, aquell virtuós legendari que exploraia límits tècnics insospitats a l'època amb el seu instrument, el violí, i Weber, que és considerat el pare de l'òpera romàntica alemanya. De Paganini n'hem sentit el cantabile en re major, opus 17, i de Weber un adagio i rondó. Totes dues peces eren arranjades per Gregor Piatigorsky i Wolfgang Emanuel Schmidt. Ell és un dels dos violoncel·listes del concert d'avui, l'altre és Jens Peter Mainz. Doncs, després d'haver interpretat Haydn, Niccolò Paganini i Carl Maria von Weber, el concert se'n va anar cap a la música de Servet. Servet és un compositor que va viure del 1807 al 1866 i a ell els contemporanis l'anomenaien el Paganini del violoncel. Ell també va revolucionar la tècnica de l'instrument i ara ho sentirem amb un caprici que va escriure a partir de motius de l'òpera El Comte d'Orí. És una òpera còmica de Gioachino Rossini que es va estrenar a París l'any 1828, una comèdia perquè el Comte d'Orí intenta seduir diverses dames, es disfressa de pelegrí, fins i tot de monja, i tot acaba amb una sèrie d'embolics als quals Rossini els posa música enginyosa, com fa sempre el compositor italià. Doncs ara, a partir del Comte d'Orí, Caprici opus 3 d'Adrien François Servet en versió de Jens Peter Mainz i Wolfgang Emanuel Schmidt, violoncels.

Abans hem sentit música de Niccolò Paganini, que era el virtuós per excel·lència de la seva època, i ara sentíem música d'Adrien François Servet, a qui se l'anomenaia el Paganini del violoncel. D'ell n'hem sentit el Caprici Opus 3. Al segle XIX era habitual que els virtuosos agafessin melodies famoses d'òperes conegudes i les transformessin en peces de concert. D'aquesta manera, el públic reconeixia els temes i quedava fascinat per les dificultats tècniques. I això és el que hem sentit, Servet, a partir de Rossini, a partir del Comte Ori, fragments que convertix en una exhibició de virtuosisme i que han interpretat Jens Peter Mainz i Wolfgang Emanuel Schmidt. Són els dos violoncel·listes del concert d'avui, un concert que se'n va fins a Jacques Offenbach, pràcticament contemporani d'Adrien François Servet. Servet va néixer el 1807, Jacques Offenbach l'any 1819. Offenbach ho era també, de violoncel·liste, i va compondre aquest duo en mi major opus 54, número 2, que ara sentim en versió dels violoncel·listes de l'enregistrament d'avui de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín. Són Jens Peter Mainz i Wolfgang Emanuel Schmidt.

Música de Jacques Offenbach, que abans de ser conegut per les seues operetes havia tingut una formació com a violoncel·lista. Havia estudiat aquest instrument a París, el coneixia bé i per tant no és estrany que avui hagin pogut sentir aquest duo per a dos violoncels, el duo en mi major, opus 54 número 2 d'Offenbach, que han interpretat Jens Peter Mainz i Wolfgang Emanuel Schmidt. Són els dos intèrprets alemanys que sentim avui format amb David Geringas. Són músics que han tocat amb les grans orquestres de Centre Europa i que avui sentim fent duo de violoncel per a presentar un repertori preciós, un repertori desconegut, un repertori que desperta curiositat. I que ara, per cloure el concert, se'n va altre cop cap a Niccolò Paganini, cap a una fantasia sobre l'òpera Moisès a Egipte de Rossini. Rossini era un dels grans noms d'aquell moment. L'arranjament per a dos violoncels d'aquesta fantasia és dels dos intèrprets d'avui, Jens Peter Mainz i Wolfgang Emanuel Schmidt. Després d'haver interpretat Paganini, a això s'hi encadenarà a través dels aplaudiments el que va ser l'obra fora de programa. 2 minuts i escaig de música de Jean-Baptiste Barrière, música del primer segle XVIII, de la primera part del XVIII. Sentirem l'últim moviment de la sonata per a dos violoncels número 10. Així és com s'acabarà aquest concert d'avui, el dels violoncel·listes Jens Peter Mainz i Wolfgang Emanuel Schmidt.

0: Així s'ha acabat aquest concert d'avui amb aquest moviment fora de programa, l'últim de la sonata per a dos violoncels de Jean-Baptiste Barrière, un compositor de la primera meitat del segle XVIII. La seva música s'ha enllaçat amb els aplaudiments a la que havia de cloure el concert, la de Niccolò Paganini, la fantasia sobre l'òpera Moisès a Egipte de Rossini, en un arranjament dels dos violoncel·listes del concert d'avui, Jens Peter Mainz i Wolfgang Emanuel Schmidt, dos músics alemanys que hem sentit des del concert que van fer el setembre del 2025 al Festival de Wartburg. Això ens ha portat fins a Eisenach, la ciutat on va néixer Johann Sebastian Bach. Hem estat a Turíngia, a mig camí entre Frankfurt i Leipzig, més o menys per entendre'ns. El Palau de Wartburg és el que va acollir aquest concert per a dos violoncels que us hem ofert avui, un concert preciós amb música de Franz Josef Haydn, Niccolò Paganini, Carl Maria von Weber, Adrien François Servet i Jacques Offenbach. És el concert que us hem ofert avui, el que va gravar la ràdio alemanya Cultura de Berlín i que ha arribat a Catalunya amb música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Vos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Música de Johannes Brahms, el sextet de corda número 2 en sol major opus 36, que ara hi interpreten components del quartet Alban Berg i de l'Amadeus Ensemble.

Música de cambra de Johannes Brahms era el segon sextet de corda en sol major, l'opus 36, i la versió era dels components del quartet Alban Berg amb els de l'Amadeus Ensemble.

0: La dansa a Catalunya hauríem de tenir un ballet nacional, com una orquestra, no?, en què pots tocar, doncs, Tchaikovsky, faries la Bella Dorment, i després un altre dia faries un mixed bill, no?, en què hi hauria un tros de Romeo i Julieta, una coreografia d'avui dia de dansa contemporània. I avui dia els ballenis, la diferència és que els estudiants es forren amb dansa contemporània, mentre es formen també amb dansa clàssica. Però també hauríem de tenir un ballet folclòric nacional, és a dir, un esbart professional, per entendre'ns.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
2: Ei! És que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
2: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
2: Oh, Fixa't com sona...

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Avui, no us vull enganyar, però és que avui jo tinc un gran problema.

0: Què et passa?
1: Com li dic jo ara això al Pedro?
0: Com que com li dic al Pedro? Si estic aquí. Què et passa? Quin problema tens?
1: Estàs assegut? Sí, et veig assegut. Estàs tranquil, eh?
0: Jo sí, estem a punt de començar una setmana.
1: Estàs relaxat.
0: Sí.
1: No t'enfadis, eh?
0: Però per què m'he d'enfadar?
1: Perquè és que això que t'haig de dir igual significa el trencament i la fi definitiva dels homes clàssics. No traigueu el cava tan ràpid, que et penxo una mica de fora.
0: A veure, un moment, un moment, un moment. O sigui, què passa? Que estàs a punt de fitxar algú altre? Estàs a punt de fer un programa amb algú altre?
1: No, no, molt pitjor, molt pitjor.
0: Molt pitjor.
1: Molt pitjor, molt pitjor.
0: M'estàs espantant, eh?
1: Sí, sí.
0: Però què passa?
1: A veure, la passada setmana la vam dedicar íntegrament a Antonio Vivaldi.
0: Sí, una setmana fantàstica.
1: Val. I Vivaldi està estretament relacionat amb el barroc, sobretot,
0: sí.
1: No?
0: Sí. Bueno, clar, és que si no...
1: D'acord.
0: No. Bueno, també amb el jazz, eh?
1: Sí, bé, de manera tangencial.
0: Sí.
1: Però Vivaldi també està vinculat a un instrument que no és el piano.
0: Home, només faltaria, perquè el piano no existia en l'època de Vivaldi. I ell era un gran violinista, no?
1: Clar, això va provocar que el piano, quasi, perquè evidentment va acabar apareixent, no tingués presència durant tota la setmana passada, cosa raríssima en aquest programa, eh?
0: Quina barra que tens. O sigui, has començat espantant-me i ara ja tens el to de nye-nye-nye del piano. És que si no passa res si no sona el piano, eh? A més, a mi el violí m'encanta. Bueno... Des que tinc dos fills violinistes no m'agrada tant. I sobretot la Marta, la meva dona...
1: T'ho diré d'una altra manera. Estic convençut que els teus dos fills són uns grans admiradors del nostre protagonista, que ens acompanyarà des d'avui fins divendres. Per molts, el millor violinista del segle XX i bona part del XXI.
0: Home, el millor no ho sé, però un dels millors seguríssim que sí, eh? Vinga, va, que aquesta setmana gaudirem moltíssim amb el violí.
1: I no et sap greu que no hi hagi piano, Pedro, de debò?
0: Clar que no, va.
1: Hi haurà una mica, eh?
0: No, va, anem avançant.
2: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Aquesta setmana la dedicarem a un gran intèrpret del violí que hem pogut escoltar en moltíssimes gravacions. Sempre n'hem parlat molt bé en aquest programa, però mai li hem dedicat un sol programa. No. Per tant, també hem de solucionar aquest greuge. Sí que és cert que allò de qui és el millor o el pitjor, aquests rànquings del món de la música, del món de l'art, no ens acaben d'agradar, però en tot cas, jo crec que no sabem si és el millor del segle XX, perquè el XXI ha seguit en actiu, però jo estic segur que és un dels millors violinistes d'aquest segle, vull dir, d'aquests darrers 100 anys, crec que no hi ha cap mena de dubte, no?
1: Sense cap mena de dubte, sí. Però a més de ser un gran intèrpret, en el pas dels anys ha aconseguit un enorme prestigi, no?, construït al llarg de dècades de concerts, enregistraments d'absoluta referència, presència als mitjans de comunicació, inclús també relació amb el món del cinema, sí. I una tasca pedagògica continuada que ha influït, doncs, diverses generacions de violinistes.
0: Per tot plegat, segur que ja us imagineu que el nostre protagonista no és altre que el gran Itzhak Perlman.

0: Aquesta és la fantàstica sinfonia espanyola, el seu cinquè moviment, el Rondó, d'Eduard Lalo. No us negarem que ens fa molta il·lusió aquesta setmana perquè Isaac Pellman és un violinista, jo diria que és un violinista magnètic. Ens encanta, ens agrada molt. I l'hem pogut escoltar en gravacions increïbles que, esclar, aquesta setmana compartirem amb tots vosaltres.
1: Sí, però bé, pot ser que ara mateix hi hagi algú que no sàpigui qui és aquest Isaac Pellman, no? Mm-hmm. Estem parlant molt d'ell, però igual no sabeu qui és. Per això, i tal com ens agrada a nosaltres, doncs el que podem fer és, Albert, començar pel principi, no?
0: Doncs sí, perquè Isaac Pellman va néixer a Tel Aviv, a Israel, el 31 d'agost de l'any 45, per tant, actualment té 80 anys, mm-hmm. i és una de les personalitats musicals més rellevants de la segona meitat del segle XX, i, evidentment, inicis del segle XXI. La seva figura va molt més enllà del virtuosisme, perquè representa una manera, d'una banda, d'una manera d'entendre la tradició del violí, amb aquest son noble, i, a més, el vincle emocional amb el públic. Vull dir que no és només un virtuós que fa moltes notes molt ràpidament, sinó que hi ha tota la dimensió més espiritual de l'instrument, no?
1: Sí, ell era fill de pares jueus polonesos i va créixer, doncs, imagineu-vos, l'any 1945, sí. doncs, en el Tel Aviv dels anys fundacionals d'Israel, no? Als 4 anys, per desgràcia, va patir poliomielitis, amb conseqüències, doncs, permanents en la seva mobilitat. Aquesta circumstància, clar, podries dir, escolta'm, doncs, a partir d'aquí la seva carrera es va estroncar, però clar, tenia 4 anys. Mm. Però realment no va ser mai un impediment artístic, al contrari, eh? Va alimentar una voluntat ferma i sobretot una enorme disciplina.
0: Exacte, de fet, si ara no sabeu qui és, però teniu afició a mirar vídeos a YouTube, per exemple, mm-hmm. és molt probable que l'hàgiu vist aparèixer en algun escenari amb les crosses. Mm-hmm. Ara ja no, ara ja va amb cadira de rodes. De fet, ja fa un temps que em queda rodes, però el veureu que té aquests problemes de mobilitat. Però a mi, de tota manera, a mi el que més em crida de Pellman, evidentment no és ni les crosses, ni la cadira de rodes, sinó, si parlem de la seva condició física, són els seus dits. Té uns botifarrons de dits que sembla increïble que pugui tocar el violí amb aquest virtuosisme.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, ell quan agafa el violí sembla que tingui un violí... Com es diuen aquests violins dels nens?
1: Sí, un mig.
0: Un mig, no? Sí, de debò, sembla un violí
1: més
0: petit del que és un violí normal, perquè té les mans molt, molt grosses. I la lògica et faria pensar, amb aquestes manotes no pots tocar el violí bé.
1: És impossible que no toquis dos notes amb una, no?
0: Exacte. No, i ja ho veureu, allà de la setmana. És un dels violistes més virtuosos de la història de la música. De fet, el que dèiem, les condicions físiques, aquest problema que va tenir amb la poliomielitis, que ha desenvolupat problemes a la mobilitat, no ha sigut una condició ni un obstacle per fer una de les carreres més memorables de la història recent de la música.

0: Bé, aquest moto perpetu de Paganini és gairebé hipnòtic, eh? Evidentment, el violinista és Isaac Perlman. Però d'on li ve la fascinació pel violí? Perquè, clar, tot això ha de venir d'algun lloc, no? Mm-hmm. Algun moment algú t'ha de posar un violí a les mans.
1: Clar.
0: Doncs pot semblar increïble, però té a veure amb aquest mitjà de comunicació el que estem nosaltres i el que esteu escoltant-nos vosaltres des de casa, la ràdio.
1: I no us penseu que la ràdio li va posar un violí a les mans, eh?
0: Bé, de manera indirecta, sí, de manera indirecta.
1: Sí, perquè de petit va quedar fascinat pel violí justament en escoltar-lo a la ràdio, eh? Va iniciar els estudis molt aviat i el seu progrés va ser meteòric, eh? Professors i institucions van entendre ràpidament que es trobaven davant d'un talent absolutament excepcional.
0: Sí, tant és així que als 13 anys, es va traslladar als Estats Units i va ingressar a Nova York, a la Juilliard School, on ja va poder estudiar. De fet, va rebre l'herència directa de l'escola d'Ivan Kalaiman, que prioritzava aquest control tècnic absolut, que evidentment Perlman té, i a més la coherència estilística i el refinament musical de Dorothy DeLay.

0: I no us estem enredant, aquí només hi ha un violí, un violinista, eh? En Jack Pellman trucant aquest cinquè moviment de la Chacona de la partita per violí número 2 en re menor de Bach.
1: Exacte, sí, sí. Ara parlant de la seva etapa formativa, no? A la Juilliard School, una de les escoles més importants del món.
0: Jo crec que en l'actualitat sí.
1: Clar, aquesta etapa formativa allà no només li va permetre perfeccionar la seva tècnica, que evidentment és normal, sinó que també li va donar una mentalitat professional i una xarxa de contactes essencial per a la seva projecció internacional, que això és importantíssim. Al final, no és només el talent, sinó amb qui...
0: I tant.
1: Com diuen en castellà, con quien te codeas, no?
0: El talent, per descomptat, hi ha de ser, però tenir contactes són bàsics per poder desenvolupar qualsevol carrera.
1: Sí, sí, sí, sí. I tant. I clar, si la ràdio va ser la culpable que, doncs, Jack Pellman s'enamorés del violí, atenció, la tele va ser responsable del seu èxit entre el públic, ja que va actuar en un programa de televisió americana i això li va donar una projecció molt ràpida sumada al seu talent com a violinista, clar.

0: absolutament increïble, Pèlman,
1: eh? És que, jo crec que per primera vegada en 1114 programes no hem pogut entrar.
0: No, és veritat, ens hem quedat aquí amb Badalits.
1: Ens hem quedat amb Badalits.
0: Escoltant Navarra, opus 33 de Pablo Sarasate.
1: Que, a més, cal pensar que això ho va escriure Sarasate.
0: Sí, està clar.
1: Vull dir que donem valor també als compositors i aquestes megaobres que componen.
0: De fet, Pèlman ha interpretat algunes de les més virtuoses obres de Pablo de Sarasate.
1: I tant.
0: En tot cas, dèiem, abans d'aquesta bombolla que ens ha deixat aquí extasiats amb aquest virtuosisme portat al límit màxim del violí. Doncs bé, la ràdio enamora Pèlman, fa aquest enamorament del Pèlman amb el violí, però és la televisió que el dona a conèixer. Doncs bé, perquè va actuar en un programa que es titulava The Ed Sullivan Show i va ser una aparició que va ser decisiva a la seva carrera, no? Perquè de cop i volta, milions d'espectadors, en l'època que només hi havia televisió, no hi havia plataformes,
1: clar,
0: i a més, als Estats Units, milions d'espectadors van descobrir un jove que, a més, tenia molt de carisma, sentit de l'humor i una habilitat sorprenent. De fet, és molt interessant escoltar Pèlman parlar i parlar del violí, del seu instrument, perquè és molt interessant, molt didàctic i molt entenedor. Gens pedant, per cert, eh? I aquell moment, clar, va canviar la relació entre el gran públic nord-americà i el violí clàssic. Per tant, una gran aportació també per portar el violí al gran públic.
1: Sí, clar, d'aquesta manera, a partir dels anys 60, doncs Pèlman va esdevenir convidat habitual de les grans orquestres del món. Va treballar amb directors de primera línia, entre ells, doncs, Barenboim, Zubin Mehta, i va actuar, doncs, a les sales més prestigioses.
0: Això vol dir que no era només un producte televisiu en el sentit més superficial de la paraula,
1: sinó
0: que es va donar a conèixer la tele, sense cap mena de dubte, però la tele va ser el trampolí per donar a conèixer un talent enorme i desbordant, com podrem escoltar al llarg de tota la setmana. Això va fer que tingués gires constants, que van ajudar a consolidar la seva reputació, ja que tant el públic com la crítica sabien que quan anaven a escoltar Isaac Pèlman trobarien qualitat, emoció i, sobretot, molt important, respecte per l'obra.
1: Sí, ell era un violinista virtuós, no? Que, a més, doncs, sabia comunicar el seu art amb aquest instrument, sí, amb el violí.
0: I això li va donar una fama, el que dèiem, molt ràpida, amb l'impuls de la televisió i la confirmació del seu prestigi treballant amb grans directors i orquestres.

0: Veníem de la bogeria explosiva de Sarasate. Estem escoltant el segon moviment del concert per a violí i orquestra en re menor, opus 47 de Sibelius, un concert del qual en parlarem al llarg de la setmana. I hem volgut fer aquest contrast precisament per donar-vos de la versatilitat d'aquest violinista, perquè ara, si no ho sabéssim, podríem arribar a dir que és un altre violinista.
1: Absolutament.
0: Perquè l'estil, òbviament l'obra et requereix un estil diferent, però clar, és important que l'intèrpret tingui la capacitat d'adaptar-se, no? Moltes vegades hem dit, no? Ja que parlem del piano, generalment els pianistes que fan l'aposta per l'agilitat, juguen sobretot l'agilitat, i no són tan bons, diguéssim, amb les obres potser més líriques, més de fraseig, més íntimes. I aquí ens trobem amb Pellman, que és bo anar a 200 per hora, fer tot el virtuosisme i el lluïment més complex del violí, però alhora, quan ha de fer aquest fraseig i tan cantabile, ostres, ho fa de manera meravellosa, perquè això, aquí hi ha no és només un violinista que llueix fent coses molt difícils, sinó que aquí està fent cantar el violí.
1: Clar, perquè, a més, els instruments de corda fregada tenen aquesta possibilitat, no?, de cantar, o sigui, fer el cantabile, però no tothom ho sap fer bé.
0: Clar, està clar. Sí,
1: vull dir que,
0: clar,
1: amb un piano sempre pots posar l'excusa de que és un instrument amb martells.
0: I fora.
1: I llavors dius, mira, escolta'm, és que jo fer cantar uns martells...
0: Difícil.
1: Doncs és difícil. Però amb un violí... o un violoncel, una viola, no? Se le supone, no? És allò que dius, no, home, si toques amb un arc, pots fer una frase llarga, pots fer-lo cantar... Ostres, però...
0: Fer-ho és
1: realment,
0: molt difícil, clar.
1: Realment no és el mateix passar l'arc d'una determinada manera, acaronar, no? No sé...
0: I treure aquest so que treu Pellman,
1: sí,
0: que és meravellós.
1: I alhora ser capaç de fer bogeries com... O el Paganini, per exemple, que sentíem abans, sí, no? Aquell moto perpètua de Paganini, que era tot amb arc separat, o sigui, cada nota era un arc amunt o un arc avall, però clar, és que cada moviment de canell...
0: És una nota.
1: És una nota, per tant, és un moviment de dit. Per tant, el cervell està amb la mà dreta fent una cosa, amb la mà esquerra fent una altra...
0: Amb una precisió quirúrgica...
1: Exacte. Sí,
0: i alhora adaptat a l'estil, vull dir que a més és això. No, és bastant increïble. Ja us avancem que serà la constant d'aquesta setmana, que estarem amb la boca oberta escoltant a Pellman, tant el virtuós com el més líric, com estem escoltant ara mateix de fons, perquè els que realment saben de música diuen que ell és l'hereu de la tradició del violí, on aquest violí ha de precisament cantar, buscar aquest so tan cantàbile, no? Un so ample, ric en harmònics, amb vibrato generós però sense perdre el control, i que manté aquesta elegància clàssica, evita una afectació excessiva, no? Voler ser més virtuós del que toca, o sigui, allò molt afectat, diguéssim, doncs ho evita de tot, i construint grans arcs narratius.
1: Doncs, escolta'm, jo crec que aquesta setmana se'ns farà curta, perquè per molt que l'escoltem, serà poc.
0: Sí,
1: per
0: exacte,
1: tant, vinga, anem a l'audició.
2: Ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Pellman.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Com bé sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música, i avui, doncs, ens morim de ganes de seguir escoltant el gran Itzhak Pellman, però clar, ho ha gravat tot.
1: Tot.
0: Tot.
1: Tot.
0: Sí. Qualsevol obra per violí que existeixi, l'ha gravat. I tot ho ha fet meravellosament bé.
1: Sí.
0: Per tant, ja que avui és el primer capítol, voldrem veure una mica la dualitat d'aquest gran violinista, i hem pensat en dues audicions.
1: Exacte, sí. Començarem fixant-nos en la vessant, doncs, més virtuosa i tècnica de Pellman, eh? Escoltant, doncs, una de les peces, podríem dir, de bravura, no?, del mític Pablo Sarasate. Ja ho sabeu, un dels grans virtuosos de tota la història del violí.
0: Sí. L'any 1883, Sarasate va agafar l'òpera Carmen de Bizet. Oh, quina òpera més fantàstica. Va dir, vaig agafar melodies. I va extreure...
1: Com si no tingués melodies.
0: Exacte.
1: Meravelloses.
0: Meravelloses totes. Doncs sí. En va extreure algunes de les melodies i moments més icònics d'aquesta òpera, i va crear la fantasia sobre temes de l'òpera Carmen, opus 25. Una obra concebuda com un aparador del virtuosisme deliberadament per fer lluir l'intèrpret.
1: Exacte, i això és el que farem ara, escoltar com Itzhak Pellman, doncs, es llueix interpretant la fantasia sobre temes de l'òpera Carmen, opus 25, amb Lawrence Foster dirigint la Royal Philharmonic Orchestra.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: No tinc paraules, eh? Realment increïble la perfecció tècnica d'Axel Pellman al violí, interpretant aquesta fantasia sobre temes de l'òpera Carmen Opus 25 de Pablo de Sarasate, amb Lawrence Foster dirigint la Royal Philharmonic Orchestra.
2: I ara passarem d'un virtuosisme més de circ a un virtuosisme més íntim, eh? Perquè sí, el virtuosisme, al final,
1: és el
2: fer
1: és
2: cantar el violí és també ser un virtuós, no? I un cop hem escoltat, doncs, això, el Pellman més virtuós, us proposem una obra més lírica i introspectiva que, per descomptat, interpreta de manera excel·lent. Ens referim a la sonata per a violí en la menor opus 105 de Robert Schumann, una composició intensa, molt representativa precisament del Schumann més madur.
1: Per tant, una obra perfecta per sentir com Pellman precisament fa cantar el seu violí. A més, l'escoltarem acompanyat al piano ni més ni menys que per Marta Gerich.
2: Ni més ni menys. O sigui, quin duet.
1: Sí.
2: Escoltem, doncs, la sonata per a violí en la menor opus 105 de Schumann, a mitjà Pellman al violí i Marta Gerich al piano.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Pedro, aquesta setmana ens ho passarem molt bé, eh?
2: I tant, i tant. Sí, sí, no, no, és que en Pelman segur que ens ho passem bé, eh? Avui hem pogut gaudir, per exemple, escoltant-lo interpretar obres com aquesta, aquesta sonata per a violí en la menor opus 5 de Robert Schumann, amb Jack Pelman al violí i Marta Argerich al piano.
1: Recorda que tornem demà a l'1 del migdia aquí a Catalunya Música, amb més Jack Pelman, virtuós, líric, etc. Però si no podeu esperar fins aleshores, trobareu tots els programes d'aquesta setmana ja al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
2: Pau Blas i el control tècnic i Olga Cardús a la producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adeu, adeu.
3: Adeu, adeu.
0: El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.

0: Descobreix Acci Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia, amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linga. Linga. A Catalunya Música. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Laura Mas, exballarina clàssica i actualment professora de dansa de l'Institut del Teatre. La nostra convidada comença la primera llista musical amb tota una declaració de principis. Abans, però, us faig 5 cèntims de la seva biografia. Tot i que nascuda a Veneçuela, filla de republicans catalans exiliats, Laura Mas va tornar a Barcelona de ben petita. Va estudiar al Liceu Francès, on va descobrir la dansa. Després, al Conservatori del Liceu, hi va estudiar solfeig, piano i ballet amb el mestre Joan Magrinyà. Un segon exili familiar amb només 11 anys la va tornar a portar a Caracas, on va continuar ballant. I amb només 13 anys va començar a fer suplències com a ballarina.

0: ballarina al ballet de Nina Novak. Adaptativa, resilient, completament entregada i enamorada del món del ballet, la nostra convidada és exballarina de la companyia de ballet clàssic Nina Novak, però també és professora de ballet, pedagoga i divulgadora d'aquest món, de vegades tan desconegut. Laura Mas ha estat directora i professora de dansa clàssica des del 1979 fins al 2015 entre l'Escola del Ballet Clàssic de Barcelona i el Centre de Dansa Laura Mas. I també ha fet classes en altres escoles i companyies de dansa professionals, nacionals i internacionals, fins que l'any 2015 va començar a fer classes al Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre, on actualment és professora i coordinadora pedagògica de dansa.
1: Hola, sóc Laura Mas, exballarina clàssica i actualment des de fa molts anys ja professora de dansa. Actualment treballo a l'Institut del Teatre i formo part de la direcció en el Conservatori Professional de Dansa, i aquesta és la meva selecció de músiques, doncs, que m'han influït, que m'han ajudat a créixer i que m'enamoren. Doncs comença amb una peça contundent, que és el pas a dos final del Trencanous, del famós ballet Trencanous de Tchaikovsky. Jo penso que s'ha d'escoltar sencer, absolutament, perquè és tot un statement, que dirien els americans, és una, com una targeta de presentació. De fet, encara avui dia, ho vaig comprovar l'altre dia, encara avui dia les orquestres russes, quan acaben els seus concerts, el seu encore, el seu final contundent, és aquest pas a dos. Vol dir que ells consideren que és la seva signatura com a orquestra, fa molts anys que ho han fet, durant l'època de l'Unió Soviètica i ara també, i quan el sentireu jo crec que entendreu per què. Vull dir, quan s'escolta això ja no pots dir res més, s'ha acabat.

0: Era el pas a dos del trencanous de Piotr Ilich Txaikovski amb la Filarmònica de Berlín dirigida per Maris Jansons.
1: Doncs continuem amb Coppelia, amb aquest ballet amb música de Léo Delib, doncs, que era un compositor francès, i amb coreografia doncs, de Mansever, em sembla, i Arthur Saint-Léon, i per tant que es va estrenar a París, em sembla que el 1870, es va fer molt popular, i haig de dir només perquè la gent ho comprengui, que uns 10 anys després, quan finalment Txaikovski doncs, a Rússia fa doncs, el Llac dels Cignes, el seu primer ballet, quan ell va sentir la partitura posteriorment de Coppelia, de Delibes, va dir textualment, es veu en una carta, si jo hagués sentit la partitura de Delib, no m'hagués atrevit a fer el Llac dels Cignes, considerant que era una partitura excel·lent per ballet, no? Llavors el meu pare doncs, me la va comprar. Llavors ens anàvem a les cases de discos que hi havia en aquell moment, ell es posava en una zona amb uns discs i a mi em deixaven en un altre amb disc de ballet. I llavors quan sortia em deia, Laura, quin vols? Jo deia, doncs aquest. I Coppelia, doncs evidentment. I el que podem escoltar és la mazurca de Coppelia, del primer acte, que és una miqueta folclòrica perquè és un ballet que passa doncs, en una zona doncs, eslava i que està basat també en un conte de Hoffmann, i aquesta doncs, mazurca sonava a casa meva, doncs, diàleg.

0: Era la masurca del primer acte del ballet Copelia de Leo Deliva, amb l'orquestra del Teatre Bolshoi dirigida per Fuad Mansurov.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de...

Jo vaig néixer a Venezuela, a Caracas, perquè els meus pares són nens de la guerra que van marxar amb la retirada de Catalunya al febrer del 39, amb la seva família, van travessar, van viure tota la Segona Guerra Mundial allà, amb moltes penes, evidentment, i després, finalment, quan ja van comprendre l'any 48 que no hi havia res a fer i que no hi hauria democràcia, finalment van decidir marxar, ja l'avi també havia mort, etc. I van marxar finalment a Venezuela, el primer país que els va acollir. Mèxic ja havia rebut molta gent, per tant es van dir qui ens pot ara rebre, i van anar a parar a Venezuela. I allà vaig néixer jo al cap d'uns anys, quan ja havien sortit de la misèria. Eren originalment una gent de Ripoll i de Manresa, els avis, i també vivien a Ripoll, però eren de Sant Pere de Torelló, de la comarca d'Osona, d'un poblet molt petit. Tots els avis són d'allà, en general, torners, barbers, etc. És a dir, gent no dedicada a la música, treballadors, la meva iaia teixidora, però, en canvi, gent que li agradava molt la música, i jo penso que ell va ser una influència cabdal. L'altre dia ens va arribar un paper justament d'un arxiu que va quedar que posaven 100% republicans i antifeixistes. Ens allò volguent dir no hi ha una escletxa. Clar, van patir molt. Al cap de més d'una dècada d'ells estar allà, van decidir tornar a Catalunya. Per què? Perquè van deixar els pares de la meva mare, es van quedar encara a la Catalunya Nord, estaven allà, i el meu avi matern va tenir una embòlia i va dir, em vull morir a Catalunya, com sigui, encara estàvem a la dictadura, i els meus pares van dir, s'ha de fer, i clar, i van agafar, i ens van posar en un vaixell, i van venir a Barcelona pensant que la millor vindríem per uns mesos o un any, i vam ser 10 anys, i per tant em vaig criar aquí, vaig estudiar aquí al Liceu Francès, que és on vaig descobrir també la dansa, em van portar al Liceu perquè ja veien que jo ballava des de petita a casa molt. Hem de pensar que en aquell moment no hi havia televisió, és a dir, que els nens en aquella època no vèiem. A casa meva no vaig tenir televisió fins que no vaig tenir 10 anys, per tant, jo no sabia el que era, però ja ho sabia tot, diguem, no? Però ells, clar, al veure'm ja van dir, aquesta nena hem de fer alguna cosa. I sí, sembla que em van portar al Liceu justament en 4 o 5 anys, i jo crec recordar que vaig veure precisament el Trencanous, per lo que jo recordo, i ja em van dir que vaig quedar agafada a la cadira i vaig dir que jo volia fer allò, i ja... O sigui, sempre ha estat molt clar. Continuem encara amb Coppelia, amb el pas a dos del casament, perquè justament té una melodia fantàstica, i és les bodes, el casament de Svanhilda amb el seu amic Franz, i també perquè és un dels primers passos a dos que vaig ballar com a ballarina solista, molt difícil perquè amb la versió que teníem allà eren molts equilibris, etc., i també tenia uns fueters, uns girs complicats, etc., etc., molt difícil, i voldria que disfrutéssiu d'aquesta melodia tan bonica.

La veritat és que de molt petita tenia la sensació clara de que algú m'havia enviat aquí per error, que jo venia d'un altre planeta, d'un altre puesto, i que s'havien equivocat. Un dia estàvem a Pàrvols, a 4 anys, al Liceu Francès, i ens porten un auditori que tenien i ens havíem après una cançó en francès. I llavors ens van dir, i ara l'escenificarem, ara us donareu la mà, i ara gireu aquí, i ara tal, i cantant. I quan jo vaig veure la música, el cant i nosaltres ballant, jo vaig dir, uf, no s'han equivocat, era aquí.

0: era el pas a dos de l'acte tercer de Coppelia de Leo Delibes amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Eslovaca dirigida per Andrew Mogrelia.
1: Doncs continuem amb una altra peça de Delibes, amb un altre ballet que es diu Sílvia. Per què? Perquè el meu pare va comprar doncs, un disc que posava, sabeu allò que fan, com una suite de Coppelia, i l'altra cara és una suite de Sílvia. Llavors he triat justament doncs, una part de Sílvia en què veureu el per què m'impressionava tant, perquè clar, és la Diana està present, no?, caçant, i també doncs, això era una dona independent, forta, segura, etc. I bueno, jo ho trobava fantàstic.

0: Era Bacanal, final del tercer acte del ballet Sílvia, de Leo Delibes, amb l'Orquestra de Filadèlfia dirigida per Eugene Ormandy.
1: Doncs continuem amb una jota, perquè justament el meu pare tenia un disc de jotes aragoneses i jo sentia la música i pensava, bueno, això és meravellós, però això com es fa? I a la caràtula hi havia una parella, doncs vestits, no?, folclòricament, amb unes castanyoles a la mà, saltant. I jo pensava, bueno, això deu ser fantàstic. Però recordo, doncs, que jo no tenia televisió, jo no veia res, per tant pensava, jo recordo mirant fixament la caràtula i pensava, bueno, i això com es balla? Però clar, no em venia cap idea. La qüestió és que després, evidentment, les jotes em segueixen agradant i vaig trobar justament aquesta jota, doncs, que us proposo, que és una

Jota de les cançons populars espanyoles de Falla, és una de les peces, que està interpretada per Jacqueline Dupré amb el violoncel i pel guitarrista John Williams, i l'ho vas trobar meravellós.

0: Jacqueline Dupré, cello, i John Williams, guitarra, interpreten la jota de Manuel de Falla dins de la suite popular espanyola.
1: Doncs acabem amb una altra peça que doncs no és gaire acadèmica per entendre'ns, no? Que és Mack the Knife, no? Mack il Navaja, perquè era, jo crec, que la peça preferida del meu pare, que a més de tot li agradava també molt el jazz, era molt eclèctic, i em deia sempre, ui, la versió que m'agrada més és la de Louis Armstrong. I jo ara, al fer la recerca, vaig dir, ara les escoltaré totes per veure quina és la que a mi més m'agrada. I finalment vaig dir, doncs el meu pare tenia raó, és aquesta. I a més tinc la sort de mencionar que a l'Institut del Teatre, al Conservatori Professional de Dansa, tenim uns instrumentistes excel·lents. Totes les classes de moviment, de dansa, són tocades en directe cada dia, cada hora, per instrumentistes, pianistes, gent que toca la guitarra, comos, etc. I moltes vegades, sense jo demanar-ho, perquè ells han d'improvisar també segons les peticions rítmiques que fem, etc., em toquen Mack il Navaja i la toquen al piano. I clar, cada vegada que la toquen penso, mira, el meu pare estaria feliç de veure això.

senyor Moreno, que era justament un professor que donava un extraescolar al Liceu Francès, que ell donava com improvisació. I després, al fer recerca, he comprès qui era i que segurament estava vinculat amb l'Esbart Verdaguer, i segurament doncs, també estava vinculat amb tot el moviment doncs, de Dalcros, etc. I jo tenia, era molt petita, tenia 5 anys quan vaig començar a fer això al Liceu Francès i tal, i ens deixava ballar molt el nostre aire. I recordo que en el meu cas em deia Laura, em posava una música i em deia tu fes el que vulguis. O sigui, això va ser bo, no? Perquè em deia que jo també podia ballar a la meva manera, inclús fora de casa, no? Diguem, i en un context més acadèmic, entre cometes. Després, evidentment, el mestre Magrinyà, i després, sobretot, evidentment, que en parlarem, suposo, un altre dia, la Nina Nova, que és la persona que realment em va formar i que té més influència. Però en el món del ballet, penseu que a Rússia encara, normalment a l'escola Vaganova, que és la gran escola russa, tenen una professora des de que comencen els 10 anys fins que acaben els 18, i aquella persona és responsable per bé o per mal, no? I fins i tot quan la ballarina ja està treballant al Mariinsky, etc, i ja són primeres ballarines, estrelles, etc, moltes vegades les acompanyen i els segueixen fent de coach, és a dir, que és tot una vida, és un procés molt llarg, la formació d'un ballarí s'ha d'acompanyar sempre.

0: Louis Armstrong interpreta la balada Mack the Knife.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: Angie Ange!
3: Ho veus?
4: Què?
3: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tant nostre com dir... Posarem llum?
5: A la foscor.
3: O com dir... Aventureres, aventurers.
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
7: Xxt, silenci.
4: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui. Per anys i anys.
9: 3CAT.
3: Molt nostre.

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret i les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
0: La música en el seu context a Sincronies.
1: I aquesta setmana viatgem 300 anys enrere, 1717. Ens n'anem a l'època.

l'època del barroc, el barroc en plenitud, el barroc de Händel, de Vivaldi, de Bach, de Telemann, d'Scarlatti i de tants altres compositors. Escoltarem les obres que van ser compostes durant el 1717 per aquests grans autors i també obres menors que ens ve de gust de proposar-vos com petits tastets, com un petit aperitiu. I al llarg de la setmana us anirem explicant fets històrics, esdeveniments de caràcter social, bèl·lic, avenços tecnològics i com vivia la gent, la societat europea, d'aquells inicis del segle XVIII. Ho farem escoltant la música que en va ser la banda sonora.

I ara us farem 5 cèntims, bàsicament. Farem una miqueta de sinopsi del que anireu sentint al llarg de la setmana, perquè hi ha moltes coses per explicar, però sapigueu, per exemple, que el 1717 va ser l'any en què Johann Sebastian Bach va ser empresonat a la ciutat de Weimar. Sí, sí, ho heu sentit bé. Es va passar 4 setmanes a la presó de Weimar per haver demanat rescindir el seu contracte. El príncep Guillem de Weimar, per a qui treballava Johann Sebastian Bach des de feia ja uns quants anys, no li va permetre de marxar, tot i que tenia una oferta realment interessantíssima del príncep Leopold d'Anhalt-Ketten. De fet, es va passar 4 setmanes a les acaballes del 1717 a la presó. Johann Sebastian Bach, tot i que tenia 6 fills i esposa, que es van haver d'esperar a que el deixessin sortir. En sortir, això sí, va marxar de seguida cap a la cort de Ketten, on s'hi va passar 6 anys que van ser altament productius. I tot just arribar, Johann Sebastian Bach escriu música com aquesta.

Estem sentint tastets de les sonates per a violí i clave obligat que va compondre Johann Sebastian Bach just quan va arribar precisament a la cort de Köthen, el 1717, on va treballar durant 5 anys i mig, gairebé 6 anys, i on podríem dir que va passar els anys més feliços de la seva vida. Gairebé no havia d'escriure música religiosa de cap manera, perquè era un acord calvinista, us ho explicarem. Johann Sebastian Bach va compondre molta música instrumental, de caràcter profà, òbviament, que anirem escoltant al llarg d'aquests 5 capítols d'aquesta setmana. Més coses. Un altre que està ben actiu, que té 32 anys en aquell moment, és Georg Friedrich Händel, que està instal·lat ja a la ciutat de Londres. De fet, Händel, el 1717, va escriure la música aquàtica per a les passejades del rei Jordi I pel riu Tàmesis. Però encara no tenia casa fixa a Londres, Händel, i havia d'habitar els palauets dels seus mecenes, com, per exemple, el duc de Chandos, per a qui va escriure diverses obres de celebració que també escoltarem al llarg d'aquesta setmana. Música brillant, música per complaure els seus mecenes, el duc de Chandos, aquests famosos anthems Chandos. Vivaldi també està ben actiu aquest 1717, publica a Amsterdam dos reculls de concerts, de concerti, per a instruments solistes, corda i continu. Va escriure també el seu cèlebre Magnificat, el seu Riom 610, una de les seves obres religioses més cèlebres, per cert, escrit per a les veus femenines, per a les noies, les seves alumnes, les seves deixebles a l'Ospedale de la Pietà. Però, curiosament, aquest mateix any 1717, la Pietà expulsa Vivaldi perquè no hi para mai gairebé. Viatja tant, va tan amunt i avall que no li veuen el pèl i l'acaben fent fora. Això sí, al cap d'uns pocs mesos, Vivaldi torna a entrar com a maestro di concerti i professor de violí a l'Ospedale de la Pietà. És el moment en què compon aquesta magnífica obra que també escoltarem aquesta setmana.

d'Antonio Vivaldi, compost l'any 1717 per a les seves alumnes de l'Hospedale de la Pietà. I ara ens n'anem cap a França, a Versalles. Mort ja el rei Sol, Lluís XIV, la música segueix en mans dels grans autors d'aquell moment que es disputen d'alguna manera el favor del nou rei, Lluís XV, Philidor, Hoteter, Lullier, Maré, Jean-Philippe Rameau o també François de Couperin, un gran compositor per a tecla que escriu el seu segon llibre de Pièces pour clavecin, les peces per a clavecí. En aquest mateix any 1717 s'inaugura el Teatro Reggio Ducale de Milà. Sabeu què és això? Doncs és el precursor de la Scala de Milà. Es va fundar el 1717 i el dia de Sant Esteve, el dia 26 de desembre. És per això que aquest dia de Sant Esteve sempre es fa una funció operística a l'Escala de Milà, recordant la inauguració d'aquest gran coliseu operístic europeu. I a Catalunya què passa? Doncs Felip V s'acarnissa contra la nostra nació i, a part de prohibir i suprimir drets i llibertats, elimina totes les universitats del país. Totes les universitats de Catalunya queden abolides, eliminades, excepte una, la de Cervera. És la que centralitza tots els ensenyaments acadèmics, universitaris del nostre país durant el segle XVIII, la Universitat de Cervera. I encara uns quants detalls més d'aquest 1717. A Londres es funda la primera gran lògia maçònica d'Europa. Les cafeteries proliferen a les capitals d'arreu d'Europa i els bandolers i els pirates es fan els amos de l'oceà Atlàntic i col·lapsen el comerç amb el Nou Món.

I el que estem sentint ja és música de Georg Friedrich Händel, que és el gran protagonista d'aquest primer capítol del Sincronies de Catalunya Música. I és que Händel, en aquell moment, estava instal·lat a la ciutat de Londres i estava mirant de posar-se a la butxaca no només al públic londinenc a través de les seves òperes, que triomfaven, òperes en italià, ja us en parlarem, sinó també a la cort reial i específicament al rei, a qui va servir durant aquesta primera etapa. Recordem que Händel va servir fins a 3 sobirans de la Gran Bretanya del Regne Unit, la reina Anna d'Anglaterra, també Jordi I, a qui ja coneixia d'Alemanya, de Hannover, perquè era de la casa dels Hannover, i a Jordi II. Això va venir més endavant, el 1727. Ara ens trobem Händel mirant de seduir amb la seva música el rei Jordi I. Això és el que us explicarem avui amb motiu d'escoltar una de les obres que el van reconciliar amb el primer d'aquests dos reis als quals va servir Georg Friedrich Händel a Anglaterra, el rei Jordi I, que va ser qui li va encomanar l'obra que sentirem avui, aquesta música.

Aquesta música que estem sentint probablement la reconeixereu perquè és molt cèlebre, s'ha fet realment molt popular, és la Water Music, la música aquàtica que Händel va compondre l'any 1717 a petició del rei Jordi I de la Casa dels Hannover. Avui us explicarem l'anècdota i les curiositats d'aquesta obra, que és una obra de grans dimensions. De fet, són tres suites. La primera és la més extensa i la més llarga, és la que sentirem avui, la més variada, també és la suite per a trompes en fa major. Però demà escoltarem també la segona i la tercera suites, la suite en sol major, que de fet està dedicada als instruments de fusta, a més de la corda, i la tercera suite, que és el número de catàleg HWV-349 en re major, i que torna a estar dedicada als instruments de vent metall, que li donen una solemnitat extraordinària. Aquesta segona i aquesta tercera suites les escoltarem al programa de demà, perquè avui us volem parlar d'aquesta primera suite, que conté fragments realment magnífics.

Recordem que Händel s'havia passat fins a 5 anys estudiant i estrenant òperes a Itàlia i treballant per als grans aristòcrates, no només a Roma, sinó també a Venècia, a Florència i fins i tot a la ciutat del Vaticà, per als quals va escriure molta música religiosa de gran brillantor, com el seu Dixit Dominus. També va estar a Nàpols, on va estrenar diverses òperes, va marxar cap a Venècia, on es va estrenar Agripina, que va ser un èxit extraordinari. Estem parlant del 1710, Händel tenia 25 anys, però va ser aquell moment en què va rebre una temptadora oferta d'ocupar la plaça de Kapellmeister, de mestre de capella, a la cort de Hannover. Podia tornar novament al seu país. I és per això que va deixar Itàlia. De fet, és una marxa una miqueta misteriosa i curiosa. No se sap ben bé per què va marxar, perquè Händel tenia un èxit extraordinari a Itàlia. Doncs sí, se'n va anar cap a 1710, a finals d'any, es va instal·lar a Hannover. Però, curiosament, un personatge molt important, molt rellevant de la noblesa anglesa que havia conegut a Itàlia, Charles Montagu, que era antic ambaixador a Venècia d'Anglaterra, va engrescar Händel a visitar Anglaterra. Va ser a Anglaterra on va escriure en 15 dies i va estrenar la seva òpera Rinaldo, basada en la Gerusalemme Liberata del poeta italià Torquato Tasso. Händel va tenir un gran èxit amb aquesta òpera Rinaldo, tot i que va utilitzar molta música, va fer una mena de reciclatge musical en les seves pròpies obres, escrites sobretot aquells duets italians que havia escrit en la seva estada a Itàlia. No obstant això, Rinaldo va ser un èxit brutal que va fer que tots els anglesos s'enamoressin de la seva música i d'aquell personatge al qual anomenaven Caro Sassone, estimat saxó.

Händel també es va acabar enamorant d'Anglaterra, però tot i això va tornar cap a Hannover en dues ocasions, la primera per assistir al casament de la seva germana i després per assistir al bateig del seu nebot, el fill de la seva germana. Però finalment va decidir establir-se definitivament a Anglaterra el 1712. Händel va establir així els fonaments del que seria el seu arrelament definitiu a Anglaterra i va renunciar al seu càrrec de Kapellmeister a la cort de Hannover. Per tant, va deixar plantat, podríem dir, el que seria futur rei d'Anglaterra.

El 1714 va morir la reina Anna i qui la va succeir va ser Jordi I de la Casa dels Hanover, és a dir, el duc de Hanover a qui havia servit feia uns anys Georg Friedrich Händel. I és curiós perquè Händel va acabar servint precisament a la mateixa persona però en dos països i amb dos càrrecs completament diferents. Jordi I d'Anglaterra, el rei d'Anglaterra, coronat el 1714, havia estat el duc de Hanover, per a qui havia servit Händel també durant la seva estada a la cort de Hanover. Händel va témer que el nou rei no li tingués gaire favor precisament per aquesta deserció que va patir precisament per marxar cap a Anglaterra. I és per això, sembla ser, que Händel es va engrescar a compondre-li una de les obres més estimades no només pel rei d'Anglaterra, sinó per tots els anglesos i que encara té el favor del públic melòman, que és aquesta música aquàtica, aquesta water music que estem sentint de fons i que es va estrenar el mes de juliol, el 17 de juliol de 1717, en una passejada a sobre de grans barcasses pel riu Tàmesi amb el rei Jordi I presidint-la i amb tots els membres de

I efectivament, aquesta primera interpretació de la water music, de la música aquàtica que estem sentint de fons, de Georg Friedrich Händel, la sabem pels testimonis que hi ha en la premsa anglesa de l'època. El Daily Courant era el primer diari que va parlar d'aquesta obra musical. I relata precisament la situació concreta de la interpretació d'aquesta obra cap a les 8 de la tarda del dimecres 17 de juliol de 1717, el rei Jordi I i diversos aristòcrates de la cort van pujar a bord d'una barcassa reial al Palau de Westminster.

Whitehall per fer una excursió pel riu Tàmesi cap a Chelsea, on hi tenia una altra seu de la seva cort, un altre palau. La marea ascendent va impulsar la barca riu amunt sense haver de remar i una altra barcassa

l'acte i es va disposar a sopar amb la seva cort. Allà hi va sonar la segona suite, la que sentirem demà, però en el viatge d'anada es va interpretar aquesta que estem sentint de fons, la primera suite, que és l'escrita per a diversos instruments de vent metall i també per a corda, òbviament, és la suite en fa major.

I fixeu-vos perquè el sopar va durar fins a ben tard. Això no són horaris gaire anglesos. Precisament actualment això no passaria, perquè cap a les 11 de la nit, agafeu-vos fort, el rei va agafar la barcassa de tornada cap a Whitehall amb tota la seva cort, el seu seguici. El rei estava tan satisfet amb la What Music que va ordenar que repetissin almenys 3 vegades, segons la crònica d'aquest diari londinenc, tota la música, tant el viatge riu amunt com el viatge riu avall cap a Whitehall. Va ser a la matinada, doncs, que van arribar al Palau de Whitehall. Imagineu-vos tots els músics tocant de nit a la barcassa. Us heu d'imaginar quina situació. La crònica d'aquest diari fins i tot relata quines eren les persones que acompanyaven el rei en aquest viatge. Evidentment, no val la pena explicar-vos-les, però hi havia gent de tota mena. I es creu que l'orquestra de Handel va actuar des de les 8 del vespre fins a molt després de la mitjanit, amb només una pausa mentre el rei va desembarcar al Chelsea, perquè evidentment els instruments de corda també van haver de tocar durant el sopar. Doncs ara sentirem aquesta primera suite escrita per a instruments de vent metall que va sonar durant el viatge d'anada des de Whitehall cap a Chelsea en aquesta passejada pel riu Tamesis sobre la barcassa reial amb 50 músics que dirigia Georg Friedrich Händel. És la suite per a instruments de vent metall i corda en fa major que està integrada per 11 moviments. El sentirem tots, perquè duren vora 3/4 d'hora. Obertura amb un largo i després amb un allegro, adagio i staccato, allegro andante, allegro da capo, un paspier, un aire, un minuet, una burré, una hornpipe, que és molt coneguda, abans l'hem sentida, un andante, un allegro i s'acaba novament amb una hornpipe. Sentim, doncs, aquesta música aquàtica, la primera de les 3 suites, la que inclou instruments de vent metall i que està escrita en la tonalitat de fa major, en una interpretació de l'Academy of Ancient Music, dirigida per Christopher Hogwood.

Doncs així s'acaba aquesta primera suite per a instruments de vent, metall i corda de la música aquàtica de la Water Music de Georg Friedrich Händel. Una suite en fa major, la primera de les tres que va compondre, la que va sonar probablement durant el viatge d'anada des de Whitehall fins a Chelsea, fins al Palau de Chelsea, al llarg del riu Tàmesis, i en aquesta barcassa que carregava fins a 50 músics, déu-n'hi-do, i que acompanyava, anava de costat a la barcassa on hi havia el rei Jordi I, que és qui li va fer l'encàrrec a Georg Friedrich Händel. Tota aquesta situació es va desenvolupar el dimecres 17 de juliol a partir

0: partir de les 8 de la tarda de l'any 1717. Händel tenia aleshores 32 anys i era una de les grans ocasions que va tenir per reconciliar-se amb Jordi I, rei d'Anglaterra des de 1714, el qual ja havia servit quan treballava com a Kapellmeister a la cort de Hannover, perquè aquest Jordi I va ser el duc de Hannover, que va ser el qui manava d'alguna manera a la cort de Hannover mentre Händel hi treballava després del retorn del seu viatge per Itàlia. La interpretació ha anat a càrrec de l'Academy of Ancient Music, dirigida per Christopher Hogwood.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així acabem aquest primer capítol del Sincronies d'aquesta setmana, dedicat a l'any 1717. Hem viatjat 3 segles enrere. Ens hem anat a principis del segle XVIII per escoltar la música que es va crear o que es va estrenar en aquest any 1717. Demà més, a la mateixa hora de sempre, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarría, que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dilluns. Fins demà, a reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarría. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
5: Bona tarda. Leo Wright va néixer a Texas el 1933 i va morir a França el 91. Wright, que havia col·laborat amb músics com Dizzy Gillespie, Kenny Burrell, Lalo Schifrin, Antonio Carlos Jobim, Charles Mingus, abans d'establir-se a Europa el 1963, que és des d'on seguiria la seva carrera al costat d'altres músics nord-americans expatriats com ell. Avui us proposo de sentir el so de Leo Wright tocant els dos instruments en els quals va excel·lir, el saxo alt i la flauta.

Amadeus Wright i el seu quintet. Aquest tema es deia The Wind i el gravaven el 1960. Richard Williams n'era el trompetista i Junior Mans, Art Davis i Charlie Persip, la secció rítmica. Wright hi tocava el saxo alt, instrument que canvia per la flauta en aquesta cançó original de Matt Denise, Angel Eyes.

Leo Wright, flautista d'aquest quintet amb el violinista Harry Lufsky, el pianista Junior Mans, el baixista Art Davis i el bateria Charlie Persip. El trompetista Dizzy Gillespie convidava Leo Wright a afegir-se a la seva banda a l'àlbum New Wave del 1963, un treball en el qual hi trobem aquesta balada.

Lee Wright, saxofonista d'aquesta banda de Dizzy Gillespie amb Lalo Schifrin al piano, Bola Setti a la guitarra, Chris White al contrabaix i Roddy Collins a la bateria. Una gravació de l'any 1963 i aquest tema es deia Gee Baby and I Got to You.

Doncs aquest Alto Summit, aquesta reunió d'altruistes, la protagonitzaven Lee Konitz, Phil Woods i Leo Wright, que el 1968, i amb una secció rítmica europea, Steve Kuhn al piano, Palle Danielsson al contrabaix i John Christensen a la bateria, gravaven temes com aquest The Perils of Poda. Aquest àlbum Alto Summit és una de les col·laboracions que Leo Wright va fer mentre vivia a Alemanya a mitjans dels 60s.

Leo Wright tocava ara la flauta en aquesta versió d'un dels seus originals, The Wiggler, en la qual hi sentíem també el guitarrista Kenny Burrell, el baixista Ron Carter i Roddy Collins a la bateria. La mateixa banda que ens porta fins al final del nostre temps aquesta tarda amb una melodia de l'American Songbook, el Willow Weep For Me, una cançó escrita el 1932 per la compositora i lletrista Ann Ronell. Si teniu ganes de més jazz, sintonitzeu-nos d'aquí una estona perquè tornem a les 11 de la nit. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Ei! Eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
5: Oh, fixa't com sona.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Les efemèrides són un bon motiu per recordar i programar els compositors. I aquest 2025, l'Associació Joan Manent, a través del 14è cicle de concerts Els teus clàssics, van commemorar el centenari de la mort de Juli Garreta, reivindicant la seva figura, un dels grans noms de la música catalana, i divulgant algunes partitures que, incomprensiblement, fa dècades que no s'han tocat. En aquest concert que sentim avui, enregistrat per Catalunya Música el juny del 2025 al Teatre Municipal de Manlleu, el Tempus Trio i la viola Anna Puig ens oferiran de Garreta una sardana i el quartet en piano. També sentirem dues obres d'un compositor que l'admirava, el trio en piano i el quartet en piano Recòndita Harmonia de Xavier Montsalvatge. I arrodoniran el programa amb una partitura que els ha estat dedicada, el trio en piano Gemstone de Marc Migó. El rellotger, violinista i compositor de Sant Feliu de Guíxols, Juli Garreta, va ser un músic intuïtiu i autodidacta, un artista inquiet i cosmopolita que va viatjar a París i a Bayreuth per sentir les òperes del seu admirat Wagner. Va contribuir a la producció musical amb partitures per a orquestra de gran riquesa sonora, amb peces de cambra, cançons i, sobretot, amb un bon nombre de sardanes d'enorme qualitat i aptes per a les sales de concert. Per això els components del Tempus Trio, Maria Tió, violí, Ferran Verdolet, violoncel i Ricard Rovirosa, piano, comencen el concert amb la recuperació de la sardana Matinada, en una versió per trio en piano que n'ha fet el pianista Daniel Blanc, una sardana de Juli Garreta.

que gairebé només coneixem per la producció sardanística. Cal dir, en tot cas, que va ser un dels compositors sardanistes més eminents i que va alimentar la sardana amb valors musicals d'obra simfònica. Per sort, darrerament, músics, organitzacions i festivals contribueixen a la divulgació de la resta de la seva obra. En aquest concert del cicle Els teus clàssics podrem conèixer una partitura que ha estat molts anys en silenci, el quartet en piano, que Garreta va compondre el 1898, quan tenia només 23 anys. Si la volem posar en el seu context, ens hem de situar al tombant del segle XX, quan la música de cambra es consolidava en un lloc de prestigi a les sales de concerts. Les sonates, trios i quartets de corda de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms omplien els programes de concert. Aquesta febre per la música instrumental de format reduït es va estendre arreu d'Europa. Ja no era un entreteniment refinat i selecte exclusiu dels salons privats i dels palaus aristocràtics. Era un signe del temps, la demostració d'un gust que es reivindicava artístic i cosmopolita. I va ser també un model pels compositors de l'època, com ara Juli Garreta, que va escriure unes quantes obres de cambra que se situen en l'esfera del que ell mateix anomenava els clàssics, és a dir, la música europea d'arrel germànica, representada emblemàticament per Beethoven. Aquest quartet en piano de Juli Garreta està impregnat de lirisme romàntic, amb influències de Schumann, però alhora desprèn un perfum mediterrani molt genuí. Els moviments són allegro appassionato, andante, allegro scherzando i allegro con fuoco. En aquest concert, al Teatre Municipal de Manlleu, al Tempus Trio s'hi afegeix ara la viola Anna Puig, quartet en piano de Juli Garreta.

El Tempus Trio i la viola Anna Puig posen en valor la figura de Juli Garreta amb la interpretació d'aquest quartet en piano, una obra que ha estat Temps en silenci. A continuació, els components del Tempus Trio, que són Maria Tió, violí, Ferran Verdolet, violoncel i Ricard Rovirosa, piano, ens presenten una obra que els ha dedicat Marc Migó, aquest compositor format a l'SMUC i a la Juilliard School i que compagina l'activitat entre Barcelona i Nova York. L'obra és el trio en piano Jamestown, una pàgina amb la qual Marc Migó ens presenta tres suggestions musicals de tres pedres precioses i semiprecioses a partir de les seves pròpies percepcions i de les connotacions esotèriques que tenen associades. Els moviments o les pedres són ònix, rubí i diamant. Jamestown, per trio en piano de Marc Migó.

Manlleu el juny del 2025. Un concert que a la primera part posava en valor la figura de Juli Garreta en els 150 anys del seu naixement i el centenari de la seva mort. Un compositor que admirava l'obra d'aquest músic empordanès va ser Xavier Montsalvatge, que va compondre la sardana Elegia a Garreta. I de Xavier Montsalvatge, el Tempus Trio ha incorporat dues obres al seu programa. La primera, el trio per violí, violoncel i piano, completat el 1988, una peça que destaca pel seu caràcter líric i reflexiu i que conté referències a Frederic Mompou, el segon moviment, o l'estil qualificat d'antillanisme, el ritornello, el tercer. El primer és la balada a Dulcinea.

Els components del Tempus Trio ens han ofert el trio en piano de Xavier Montsalvatge. L'altra obra de Montsalvatge que han incorporat al programa és el quartet en piano Recondita Harmonia, que originàriament era un quintet de corda que el compositor gironí va escriure quan encara estudiava al Conservatori de Barcelona. Per tant, reflecteix la inspiració neoromàntica que tenia a l'inici de la seva carrera creativa i, en particular, la seva estima per la música verista italiana i pel lirisme puccinià. Per això el títol evoca la primera ària de Cavaradossi de l'òpera Tosca. Aquí tenim els quatre moviments del quartet en piano Recondita Harmonia de Xavier Montsalvatge.

El Tempus Trio i la viola Anna Puig ens han ofert el quartet en piano Recòndita Harmonia de Xavier Montsalvatge, un títol que reflecteix l'estima que tenia el compositor pel lirisme de Puccini. El concert s'acaba aquí, però els intèrprets hi afegeixen un bis per correspondre als aplaudiments del públic del Teatre Municipal de Manlleu i repeteixen el tercer moviment, Allegro con brio, d'aquest quartet en piano que acabem de sentir.

0: Els components del Tempus Trio, Maria Tió, violí, Ferran Verdolet, violoncel i Ricard Rovirosa, piano, amb la viola Anna Puig, ens han ofert aquest bis al tercer moviment, Allegro con Brio, del quartet en piano Recondita Harmonia de Xavier Montsalvatge. En aquest concert, enregistrat per Catalunya Música el juny del 2025 al Teatre Municipal de Manlleu, l'associació Joan Manent, a través del 14è cicle de concerts Els teus clàssics, reivindicava la figura de Juli Garreta, amb una sardana i el quartet en piano d'aquest compositor empordanès, també amb dues obres d'un compositor que l'admirava. Hem sentit el trio en piano i el quartet en piano Recondita Harmonia de Xavier Montsalvatge i també el trio en piano Gemstone de Marc Migó. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui tenim previst arribar al final d'aquesta franja amb Benjamin Britten i el recull de nadales A Ceremony of Carols, opus 28, una obra composta l'any 1942. En sentirem una versió traduïda al català i que canta l'Escolania de Montserrat dirigida per Ireneu Segarra, una magnífica versió en què hi participa

Participen també els nens Sebastià Bardolet, Josep Pieres i l'arpista Maria Lluïsa Ibáñez. És un enregistrament de l'any 1974.

0: S'acaba aquí aquesta versió de l'Escolania de Montserrat dirigida per Ireneu Segarra del recull de Nadales A Ceremony of Carols, opus 28 de Benjamin Britten, que hem sentit en aquesta versió traduïda al català. Ens acompanyaven també els nens Sebastià Perdolet i Josep Pieres i l'arpista Maria Lluïsa Ibáñez.
1: Catalunya Música.

0: ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: La dansa a Catalunya hauríem de tenir un ballet nacional, com una orquestra, no?, en què pots tocar, doncs, Tchaikovsky, faries la Bella Dorment, i després un altre dia faries un mixed bill, no?, en què hi hauria un tros de Romeo i Julieta, una coreografia d'avui dia de dansa contemporània. I avui dia els ballenis, la diferència és que els estudiants es formen amb dansa contemporània, mentre es formen també amb dansa clàssica. Però també hauríem de tenir un ballet folclòric nacional, és a dir, un esbart professional, per entendre'ns.
0: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som dilluns 15 de juny, encetem setmana, com cada tarda a la sintonia de Catalunya Música de 6 a 7 és hora de l'assaig general, i això és el que us proposem a continuació, un cop d'ull, com sempre, a l'actualitat musical.
2: I com sempre és moment de saber de què i amb qui parlem avui.
1: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs avui, per començar, ens acompanyen ja els músics Jonás Díaz i Vincenzo Pellegrino, dos dels músics que el dia 10 de juliol faran aparició al terrat de la Pedrera dins del cicle de jazz organitzat en aquest emblemàtic edifici barceloní. Amb ells parlarem de la trajectòria del Jonás Díaz Group i en tindrem també un tast en directe. I de moment, doncs, ja els saludem, Jonás i Vincenzo. Molt bona tarda, molt benvinguts.
3: Hola, bona tarda.
4: Moltes gràcies
3: per tenir-nos.
0: No pas el 10 de juliol, sinó l'11. L'endemà s'estrenarà l'espectacle Erbarme Dich del conjunt Aires Extemporae. Es tracta de la presentació d'aquest disc que, com diem, prendrà forma de concert dins del Festival de Música Antiga dels Pirineus, i nosaltres avui en sentirem en primícia alguns fragments i també sentirem les explicacions d'una de les seus integrants, Xènia Gobo.
2: També ens acostarem a l'univers creatiu de Pierre Bozeran, pianista i compositor d'origen francès instal·lat a Mallorca, que ara presenta el que seria el primer treball discogràfic amb la seva assignatura.
0: I de Mallorca a Sabadell acabarem el programa acompanyats de Joana Soler, perquè aquesta setmana arrenca la 26a edició del Festival Internacional de Música de Sabadell, que organitza amb diferents noms, però des de fa una colla d'anys, joventuts musicals d'aquesta ciutat del Vallès. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dilluns. Sense més preàmbuls, comencem.

0: Doncs amb això comencem. Els acabem de saludar. Tenim amb nosaltres en Jonás Díaz i en Vincenzo Pellegrino. En Jonás Díaz, saxofonista, és el líder d'una formació que, ja ho hem dit, pels qui no ho sapiguessin, el dia 10 seran a la Pedrera, doncs amb la seva proposta, una proposta que té vibràfon, que és un instrument potser encara no molt habitual, cosa que ja ho fa encara més atractiu. Ara en parlarem de tot plegat. Doncs gràcies per ser aquí, sobretot, per haver pogut coincidir. Després ens fareu un tast en directe d'aquestes composicions, d'aquesta música i d'aquest grup que, no sé, Jonás, si podem fer una mica d'història, com sorgeix, com es forma i una mica amb quin plantejament de sonoritat neix.
1: Vale, doncs, primer de tot, gràcies per tenir-nos aquí. I res, el Joto de Grup va néixer a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, on estudiem, bueno, doncs, 4 dels 5 integrants, i va néixer una mica com per la necessitat d'expressar, doncs, les meves composicions. I de fet, jo vaig parlar amb la Cecília, que és la bateria del grup, i ella va ser una mica la que em va motivar, no?, a dir, va, vinga, toquem els teus temes, que estan molt guais i tal. I vam quedar i va haver-hi com molta connexió i molta expressivitat, i doncs vam decidir fer un grup amb aquestes composicions. I, bueno, és una formació una mica peculiar, perquè, tot i que és un

0: quintet de jazz, diguem-ne, no? Toquem en bass elèctric, amb la Cala Quintero, en lloc del típic contrabaix, i de ser un instrument melòdic tenim un vibràfon. Llavors teníem saxofon, vibràfon, bateria, piano i baix elèctric.
1: Mm-hmm. Però va ser una mica, diguéssim, per casualitat, o tu ja buscaves el so del vibràfon, diguéssim?
0: Bueno, jo crec que era una mica com la música que estava escoltant en aquell moment d'un vibrafonista molt conegut dels Estats Units, que es diu Joel Ross, que toca molt amb un saxofonista que m'agrada molt, que és l'Immanuel Wilkins, i llavors jo crec que tenia això una mica al cap, i justament va coincidir que vaig conèixer l'Andreu Ballarri, que és el vibrafonista del grup, i tot em va quadrar, i va sorgir així.
1: Per tant, ja has dit tots els noms, eh? La Cecilia Colasso a la bateria. De fet, avui hauria d'haver estat aquí Daniel Villegas, no ha pogut estar. Sí. Per tant, una salutació també des d'aquí, Andreu Ballarri i, vaja, i tu mateix.
0: Exacte.
1: I el concert del dia 10 a la Pedrera, que també és un entorn molt especial, no? No sé, suposo que us ho veu prendre molt bé, no?, quan us van dir que havíeu estat escollits.
0: Sí, sí, 100%. Tocar ja...
1: Per formar part del cicle, no?
0: És un somni, a més, com tocar en un edifici tan emblemàtic de la ciutat i, que sé, que porta el llegat de Gaudí de la ciutat, i és molt especial.
1: Clar.
0: A més, amb la posta de sol i... No sé, és molt guai.
1: Mm-hmm. Perquè ens fem una idea, aquest repertori, per on passa? O, en tot cas, no sé si podem fer pinzellades d'algunes de les teves composicions, no sé si passareu per algun estàndard...
0: Doncs... Diria que el que toquem és com una mica el jazz més modern o més contemporani, i sobretot toquem composicions meves, que realment no tenen com un fil conductor molt clar, sinó és com d'experiències que m'han estat passant els últims anys, els últims mesos, i llavors composo a partir d'allà. I probablement tocarem algun tema que no sigui meu, perquè sempre ens agrada com ficar alguna versió o portar algun tema que ens agrada molt cap al nostre terreny. I això, una mica de jazz, però crec que també hi ha una mica de pop, no?
2: També, sí.
0: És una mica de jazz molt, molt fàcil d'escoltar i potser no tan tradicional, diria.
2: Especialmente para Jonas y yo tenemos un montón de influencias de otros estilos de música, música más moderna, más de pop, entonces como todo
0: gospel.
2: Está combinado. Sí, gospel también, todo está como una mezcla de diferentes estilos, diferentes vibras, entonces como que realmente no puedes decir es jazz, es como un poco de todo, es como realmente como adoptado de la música de Black American Music de los Estados Unidos.
0: Sí.
1: Clar, justament anava a dir que és obvi, eh? Perquè un grup funcioni hi ha d'haver moltes coses, no? Evidentment que hi hagi una bona entesa, vaja, que instrumentalment tot funcioni, però també els gustos, no? El que es diu els backgrounds, no?
2: Anirien,
1: sí. Suposo que tots... No, és més difícil quan els gustos són molt diferents, llavors portar-ho tot a un terreny comú, no?
0: Sí, jo crec que una cosa que ens caracteritza molt a tots és que som tots músics de jazz, però també ens agraden molt altres gèneres.
2: Sí, sí,
0: llavors
2: sí,
0: no
2: sí.
0: Tenim por com de fusionar estils i... No sé, jo crec que és un concert guai com per la gent que no ha escoltat jazz. És com un bon punt de partida, diria.
2: Amb backgrounds diferents. Jo soc dels Estats Units, Brasil, no, nostre baterista és de Brasil, bueno, és influència venezuelana també, no sé, com és un poc de tot.
1: Mm-hmm. Però, com dèieu, l'SMUC ha fet de punt de trobada, no?
0: Exacte.
2: Sí,
1: tots,
2: totalment.
1: Per uns estudis o altres heu passat per allà, no?
2: Exactament, sí.
1: I si us preguntem, a partir d'ara una mica, com us plantegeu la trajectòria d'aquest grup? No sé on us focalitzaríeu més. Potser en enregistrar alguna cosa?
0: Sí, total. El jazz, hi ha una cosa que passa molt, és que crec que toques amb molta gent. I això de les bandes, doncs, està cada cop menys de moda. Llavors, com que toques amb molta gent i tens concerts, però vas canviant molt de formació, saps? I el que a mi m'agradaria és com trobar una banda amb la que tocava molts anys, perquè sí que crec que cada cop que toquem, toquem millor, però només perquè ens coneixem més tocant.
2: Pots crear una dinàmica molt fort, sí.
0: I

0: ens agradaria enregistrar algun disc o tocar algun festival que estigui bé. Això seria com el somni, diríem. Mm-hmm.
1: Curiós això que has dit, de que ara això de les bandes no està de moda, perquè, de fet, el nom d'una banda és com el segell, no? És el amb el que es queda la gent, no?
0: Sí, i sí que passa molt en el rock o en el pop, que és com la banda i saps quins són els integrants i tal, però el jazz sí que passa més de... Bueno, he de fer un bolo i truco als amics, truco als col·legues i tal, però no és com una banda en si mateixa, saps? Però crec que això podria molar molt, com tocar amb la mateixa gent molts anys.
1: Mm-hmm. Pel que fa a la logística, que també és important, no només nombre de músics, sinó tipus d'instruments, el fet que hi hagi un vibràfon, per exemple, això... a nivell pràctic dificulta, diguéssim, les possibilitats... De trobar concerts, clar, podríem pensar que sí, però...
0: A priori, podríem pensar que sí, però l'Andreu, que és el vibrafonista, és el millor, i si fem un bolo a un garito o a un bar, ell es porta el seu vibrafon i s'ho munta tot, llavors que
1: clar,
0: no hi ha problema.
1: Potser també per temes d'espai, no? Que potser
0: sí.
1: No hi ha tants escenaris.
0: Sí, mitjà, necessitem una mica d'espai, però bueno, que acabem en tots lloc.
1: Sí. Si no, ho feu cabra, no?
0: Sí, 100%.
2: Exactament.
0: Que això no sigui un limitant.
1: Això mateix. Si voleu, podem comentar algun altre projecte que tingueu en paral·lel. Ara comentàveu fora de micro que demà, per exemple, sereu a Robadors, aquí a Barcelona, amb un projecte que es diu Dark Side, no?
0: Sí, exacte. De fet, estem aquí, el Vincenzo i jo, que toquem un altre projecte que es diu Dark Side, i és com un altre... Una altra cosa, perquè toquem versions de música popular amb versions de jazz. I crec que això està molt guai. I toquem demà Robadors, a les 10.
1: Quan dius música popular...
0: Pop.
1: Val.
2: Com tocant Michael Jackson, Coldplay...
0: Sting, The Police...
2: Però com compassos rares, com en 11, en 9...
0: I en formació de quintet de jazz, amb dos saxofonistes.
1: I... Ara ja se m'ha acut preguntar quin tipus de públic li interessa això, perquè bueno, potser hi ha públic curiós que descobrirà una altra manera, no, d'enfocar aquests temes tan coneguts.
2: Honestament, és per a qualsevol persona agrada la música i quiere estar con gente que también están muy enfocados en dedicar su vida y su gusto a montar un show con... Tanto pasión, tanta emoción, todas las cosas positivas que puedes pensar. Entonces, realmente es para todos.
0: Sí, 100%. I justament aquest projecte és com... Si no has escoltat jazz en la teva vida i vas a aquest concert, doncs potser et sonen les cançons, però des d'una altra perspectiva. I llavors, això crec que és molt potent pel públic.
1: Mm-hmm. Això serà demà dimarts, però tornem a recordar que el dia 10 de juliol sou a la Pedrera amb aquest Jonas Díaz Group. Aquest cicle, de fet, el que fa és també combinar músics que han sortit de les diferents escoles superiors de música, no? Això també és important, no? Com que es posi sobre la taula el talent de tothom, no?
0: Sí, estic molt d'acord i crec que és una iniciativa molt, molt interessant i molt necessària, perquè ens preparen per tocar i per ser músics i per ser professionals, i això i aquestes oportunitats et poden com posar en el foco, no? Diguem-ne. I mica en mica vas sortint de l'escola cap al món real amb aquestes oportunitats.
2: Sí.
1: I que aquestes oportunitats normalment no són moltes, no?
0: No. I cada cop hi ha menys, així que les que tenim les hem d'aprofitar i les hem de cuidar.
1: Justament volia anar per aquí, que és un lloc on sempre anem a parar, no? Que potser falten això, oportunitats, llocs, iniciatives de programadors, no?
0: 100%. I bones condicions, i no només trucar a la gent de fora, sinó mirar a la gent que tenim aquí, que hi ha molt de talent.
1: Mm-hmm. És que sou molts, realment, no?
0: Sí, som molts. Sí.
1: I molts projectes, i projectes compartits, no?
0: Exacte.
1: Doncs ara ens agradaria que ens presentéssiu el que ens tocareu avui, o aquest tast que ens fareu. Què és i una mica què hi ha al darrere?
0: Vale, és interessant. Tocarem un tema que es diu Sevana, que és un tema meu que vaig composar. De fet, va ser un dels primers que vaig,

0: que vaig composar. I el portem tocant molt de temps perquè jo crec que ens agrada tocar-lo.
1: Jo recordo el dia que l'entrevista a l'aula, era com, oh, uau, wow, vamos.
0: Sí. Bueno, té una mica d'història, i és que el 2023 vaig fer un viatge a Sri Lanka. Com que estava a punt d'entrar al superior i volia com fer un viatge, vaig estar com 2 mesos a Sri Lanka. I al tornar estava com molt inspirat pel viatge i tal, i vaig composar aquest tema. I el vaig anomenar Savana, que en singalès, que és l'idioma oficial de Sri Lanka, vol dir refugi o casa, doncs com m'havia sentit jo al viatge. I crec que és molt, molt emocionant, sí, el tema. Sí.
1: Realmente vas a escucharlo como puedes capturar todos esos sentidos y emociones dentro de la melodía y la
0: armonía.
1: Es un
0: viatge, es un viatge.
1: Sí. De todas formas.
2: Doncs res, moltes ganes d'escoltar com sona aquest viatge. Si voleu, ja podeu doncs prendre posicions. Avui tenim preparats ja per fer-nos aquest estar en directe a en Jonàs Díaz i al Vincenzo Pellegrino, saxo i teclat, amb aquest Savana, doncs, quan vulgueu.

0: Doncs els acabeu d'escoltar en directe, són Jonás Díaz i Vincenzo Pellegrino, d'aquest Jonás Díaz Group, que el dia 10 seran a La Pedrera. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort.
1: Moltes gràcies a
2: vosaltres.
3: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.
4: A Catalunya Música, Assaig general.
5: És un quart i mig de set. Seguim endavant. A continuació us proposem sentir Erbarme Dich. No és, però, la cèlebre ària de la Passió segons Sant Mateu de Bach, però sí que hi té alguna cosa a veure. Evidentment, es tracta de l'últim disc del conjunt Aires Extemporae, que es presenta també en concert el proper mes de juliol al Festival de Música Antiga dels Pirineus.

0: Aquesta suite en mi menor del compositor britànic Matthew Locke enceta el primer disc del conjunt Aires Extempore, que integren la violinista Xenia Gogu i els violoncel·listes Teresa Madeira i Víctor García García, que toca aquest últim el violoncel piccolo o de cinc cordes. Es tracta d'una combinació instrumental singular que no limita, però, les possibilitats del repertori que el grup pot interpretar, sinó que, ben al contrari, permet abordar, mitjançant transcripcions, si cal, una àmplia varietat de partitures. Ho explica Xenia Gogu.
1: La cosa curiosa és que el que fan els dos cellos és fer el baix continu simplement realitzat entre els dos instruments. És a dir, es poden fer moltes sonates per violí i baix continu, igual que es faria pues, violí i un orga o un cèmbalo, doncs en aquest cas, amb el cello de cinc cordes, que és un cello una mica més petit, però que té més, que arriba una mica més agut, i el cello com més normal, no, diguem. Víctor fa la part com si fos la mà dreta del cèmbalo d'orga i la Teresa fa com la mà esquerra. I, clar, a més també podem fer obres a tres veus. Molta música com de consort, per exemple, el Locke, que tenim gravat, la primera obra, està escrita com a tres veus, a tres viols o a tres, no està molt especificat. Això ens va molt bé, perquè justament el cello de cinc cordes té com una mica la tessitura com si fos d'una viola, una mica, bueno, una mica més greu, no? Però just està com entremig del violí i del cello més greu.

0: Els membres del trio Aires Extempore es van conèixer l'any 2020 a l'Acadèmia del Col·legium Vocale de Gant, a Bèlgica, i des d'aleshores han compartit la dedicació a la formació. No viuen junts, però, sinó que la violinista moldava, però amb arrels a Catalunya, Xènia Gogu, i el violoncel·lista espanyol Víctor García estan establerts a Groningen, al nord dels Països Baixos, mentre que la violoncel·lista portuguesa Teresa Madeira viu a Brussel·les. Tot i així, busquen el temps per assajar i fer concerts o enregistrar aquest disc que sentim. També per participar en concursos com el York International Young Artists Competition de l'any 2024, que van guanyar i que es troba en l'origen del CD que ara presentem.
1: Ja teníem part del programa, en veritat, com en el nostre repertori, i ho vam ja finalitzar per gravar aquest disc. Primer de tot, que volíem com un programa que tingués un arc dramatúrgic, no? Que no fos simplement com una col·lecció de peces. Llavors representa un viatge espiritual i comença amb un turment interior. Llavors va representat doncs, pel Bieber, la sonata de Bieber, en mi menor. I llavors, a poc, et vas adonant que els errors que has fet, doncs, ja els has fet i vas acceptant i al final arribes com a perdonar-te i a la pau. I aquest és com l'arc del disc sencer.

0: I aquesta que sentim és l'ària que dona títol al disc Erbarmedich de Johann Sebastian Bach, tot i que no és el fragment més cèlebre de la Passió segons Sant Mateu, sinó una ària de la cantata número 55, Ich ame Mensch, ich sind in Necht, que en el disc d'Aires Extempore il·lustra una altra parcel·la important del repertori de la formació.
1: També fem les àries de Bach, que també hem aprofitat que el xalú de cinc cordes té la mateixa tessitura de tenor. Llavors, les àries són per tenor, normalment un violí o flauta obbligato, que toco jo, i el baix continu, que fa Teresa. Llavors, això també és com una escritura molt a tres veus. I sí, quasi tothom, clar, el normal és pensar Barmedich, ah, és Sant Mateu. Però no, no, és l'altra cantata, és una mica menys famosa, però, bueno, igual de preciosa, la veritat. I Víctor fa la veu de tenor.
0: El disc Erbarmedich del conjunt Aires Extempore ha sortit al mercat amb el segell Lin Records i ja està disponible a les principals plataformes digitals. Si voleu sentir el grup en directe, aquest estiu tindreu una oportunitat a Planoles l'11 de juliol dins de la programació del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Si no hi podeu anar, Catalunya Música enregistrarà el concert i us l'oferirà properament.

0: Doncs el projecte Aires Extempore ens ha ajudat a arribar pràcticament a la meitat del programa. Falten un minut i mig per arribar a 7:15. Seguim repassant l'actualitat.
1: Demà tindrà lloc una nova edició del Memorial Mompou Bravo.
0: Serà la 17a i consistirà en un recital del pianista Miquel Villalba que començarà a les 7 de la tarda a l'Ateneu Barcelonès. El programa titulat Encontres inclou obres de Fauré, Blancafort, Chopin i Mompou. D'aquí també s'estrenaran obres inèdites amb motiu de la presentació de Fulls d'Àlbum, un nou volum d'obra editat per Ficta.
1: També demà al Liceu estrena Assi, Galatea e Polifemo de Händel en versió de concert amb René Jacobs i l'Orquestra de Cambra de Basilea.
0: Serà la primera vegada que arribi al Liceu aquest títol compost i estrenat l'any 1708. La soprano Caterina Kasper, la mezzosoprano Sophie Harmsen i el baríton Christiansen encapçalen el repartiment que donarà vida als protagonistes d'aquesta història mitològica que explica l'amor entre el pastor Assi

0: i la nimfa Galatea, així com la gelosia i la venjança del ciclo Polifem.
1: L'espectacle Cançons del Grec reuneix al festival homònim artistes com Maria del Mar Bonet, Maite Martini i Estrella Morente.
0: Es tracta de l'espectacle que tindrà lloc el dia 20 de juliol al Teatre Grec de Barcelona, una coproducció del festival i la plataforma 3C amb el taller de músics per celebrar els 50 anys del festival barceloní. Amb la cançó com a fil conductor, l'espectacle, on també hi participaran Borja Penalba, Rosa Zaragoza, Lucía Fumero i el duet Tarta Relena, passa per terrenys musicals com el jazz, el flamenc, la música mediterrània i les tonades d'anada i tornada.
1: I destaquem un altre aniversari perquè la Sala Diobar de Barcelona celebra una dècada de trajectòria.
0: Ho farà diumenge, dia 21, amb un seguit d'actuacions a l'aire lliure, aprofitant que les festes del Born, del barri on està ubicat el local. Rumba Cana i Leo Cachafaz i Los Encantados són dues de les propostes protagonistes en una vetllada que passarà per la rumba catalana, l'esca i els ritmes llatins, tot plegat en la confluència entre el Passeig Picasso i el carrer de la Ribera a partir de les 8 del vespre. I tot seguit descobrim algunes coses de Pierre Bosseran.

0: Després de molts anys participant en enregistraments de discos liderats per altres músics, el pianista i compositor Pierre Bozeran ha decidit fer la seva pròpia carta de presentació discogràfica i avui tenim a les mans Serenity, un disc molt inspirat en els paisatges de Mallorca, on resideix el músic d'origen francès, i al costat de quatre músics provenents de Catalunya, l'Iran i Itàlia. Així ens explica Pierre Bozeran com la seva illa d'adopció l'ha portat a fer realitat aquest àlbum, començant pel tema que li dona títol.
1: Mallorca es como un paraíso aquí con el mar, con las calas azules. Y cuando me acuerdo de sentarme ahí mirando el mar y tener esta paz interior, y de aquí viene este tema, Serenity. Mallorca tiene una energía muy particular. Es muy internacional también, muchos músicos de todos lados, mucha gente de todos lados, se habla un poquito todos los idiomas, pero es muy especial. No sé, m'ha inspirat aquest àlbum.
0: De la mà del segell discogràfic Red Carpet, Pierre Bozeran ens presenta ara aquest treball que compta amb els catalans Toni Cuenca i Iscla Datzira, el baix i el saxo respectivament, a més del bateria iranià Shayan Fati i el trompetista italià Pepe Ragonese, també resident a Mallorca i amb uns gustos força similars als del líder de la formació.
1: Hemos crecido con la misma, escuchando la misma música, Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Wayne Shorter, y entonces tenemos todo un punto en común de gusto musical.
0: En tot cas, la bona entesa entre els cinc músics es reflecteix en les nou peces que formen el disc Serenity, on es juga amb elements que van dels paisatges lents al Latin Jazz, passant pel blues i per tot un homenatge a Chick Corea, que es diu Tu Chick.

0: Doncs amb la música de Pierre Bosseran hem arribat fins a 6:45 i mentre sonava aquest reportatge, qui ha arribat al nostre estudi és Joana Soler, la presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell, que ve a presentar-nos a la 26a edició del Festival Internacional de Música d'aquesta ciutat que arrenca aquesta mateixa setmana. Fem una petita pausa i ens hi posem.
1: Catalunya Música.
2: A l'Assaig General, l'actualitat musical al dia.

0: I acabarem el programa com acabem de recordar i com hem anunciat en el sumari, situats a Sabadell per uns minuts. Si més no, des d'allà és on ens ha vingut a l'estudi la Joana Soler. Bona tarda, Joana.
1: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per venir.

0: I per presentar-nos, ni més ni menys que un nou Festival de Joventuts Musicals de Sabadell, 26è Festival Internacional,
1: sí.
0: Tot i que ara parlarem de més xifres, no?
1: Més aviat sí.
0: Més rodones. Més
1: per descomptat.
0: Explica'ns, és a dir, bàsicament és que esteu d'aniversari l'entitat Joventuts Musicals.
1: Sí, aquest any és un any que el fem servir per molts anys, perquè celebrem 70 anys de la... Vull dir que, i llavors també fem també esment dels 53 anys del Festival d'Estiu, que amb diferents noms, perquè aquest any tenim la 26a edició, però hi ha hagut noms a tot i ple. És a dir, Festival d'Estiu, música contemporània, diferents noms. I llavors també aprofitem l'ocasió per poder celebrar algun dels aniversaris de les diferents o homenatge a les diferents formacions que tenim aquest any programades i que començarem ja aquest proper dijous.
0: Exacte. Ara comentarem 8 concerts, no sé si tindrem temps d'entrar en detall amb tots, però si vols insistim una mica més amb el primer, ja que és aquest dijous 18,
1: sí.
0: Teatre Principal,
1: sí.
0: Amb una d'aquestes entitats que està d'aniversari i una entitat local, Orquestra d'Acordions de Sabadell.
1: Sí, exacte, que també celebra anys. N'hi ha alguns que també es jubilen ja de la formació. Esclar, passen els anys, no? Vull dir, llavors tothom és jove en un moment i arriba un moment que diu, jo he arribat fins aquí, no? I llavors ens celebrem també aquest fet. I tenim amb nosaltres el Gorka Hermosa, que és un dels grans acordionistes a nivell mundial, sí. I que també va ser un premi de Joventuts Musicals quan ell era bastant jove, i una miqueta més jove que ara, perquè continua siguent, però una miqueta més jove, i aquest any el tenim com a component, s'ha integrat en el grup i com a solista del concert,
0: vol
1: dir que...
0: Sí, seguim endavant. El següent concert, que és de Barbarismes,
1: sí.
0: És una producció que ja la van presentar del Metropolitan Union,
1: sí.
0: Perquè l'han portat a altres llocs.
1: Sí.
0: Però em sembla que
1: també
0: hi ha un vincle local, no? Per dir-ho així.
1: Sí, perquè el primer grup de Barbarismes, de cançons de barbaria, sí. Es va crear a Sabadell. I dels components que van crear aquest grup, només en falta un, que se n'ha anat i ens ha deixat per sempre, però els altres, que són crescudets, vindran aquest dia i també faran una o dues, no sé exactament, de les cançons que ells van fer fa, no sé si 30 anys o més o menys. I al trobar-se amb aquests... Ells no ho sabien, que havia nascut a Sabadell, i les cançons de barbaria van néixer a Sabadell. Després hi ha hagut altres grups que també les han fet servir, però o han fet aquest estil de música. Però els primers van néixer a Sabadell. És a dir, Sabadell són molt peculiars.
0: Pioners a moltes coses,
1: sí.
0: Sí. Per la resta és aquell programa que bàsicament són versions de cançons populars catalanes que ells han encarregat, em sembla, a compositors. És a dir,
1: a qui et refereixes, als Barbarismes?
0: El programa de Barbarismes, em sembla que és...
1: Sí, sí.
0: Potser fan una mica de tot.
1: Sí, una mica de tot. Vull dir, agafant-se, i a més serà com un tipus d'espectacle, tota manera que ho vestiran a una barbaria, realment. Com es feia, als Estats Units, les cançons típiques de barbaria.
0: Exacte, allà on van néixer.
1: Exacte, allà on van néixer, agafar aquella imatge i portar-la aquí, en aquest concert. Vol dir que serà divertit, a més serà, perquè les cançons són divertides,
0: Sí,
1: vol dir que... Vol dir que serà un concert també molt característic.
0: Si seguim avançant en el calendari, encara el mes de juny, els Barbarismes seran el 26, divendres.
1: Exacte, sí.
0: Saltem el dimarts 30 amb una gala lírica, amb veu i cobla, amb
1: sí.
0: La Cobla Mediterrània, i en aquest cas l'Eugènia Montenegro i la Marta Valero com a solistes.
1: Com a solistes,
0: no?
1: Exacte. Vull dir, aquí, en la Cobla, que cada any també la tenim, és un concert que ja està establert cada any, però aquest any li fem aquesta mica de canvi, que portem, la lírica, algunes àries d'òpera, algunes cançons de lied, més o menys. És a dir, que la cobla no serveix únicament per sardanes, sinó que té un ventall molt ample, i més en aquests moments. I a més tenim la sort de tenir aquesta cobla i de tenir el compositor, el Josep Maria Serracant.
0: És veritat.
1: Llavors és que ho tenim tot, no?
0: Quilòmetre zero, que diríem.
1: Exacte.
0: I seguim endavant, ara ja saltem al mes de juny.

0: Oriol, sí. Aquest jazz amb històries, quines són aquestes històries de l'Oriol Romaní?
1: Aquestes històries, a veure, primerament l'Oriol Romaní és una història, perquè és un dels grans clarinetistes reconegut aquí i fora d'aquí. Per tant, també és un luxe que el puguem tenir. Però és que, a més, és com un homenatge a la locomotora negra, que no podem tenir els de la locomotora negra, concretament en el Rigard, perquè està fora d'aquí. Però si no hagués vingut, perquè ell intervé en aquests concerts. Vol dir que, però aquest any, com que és un any de tantes celebracions, doncs a la música també l'hem de celebrar. I celebrem doncs, fent aquest reconeixement.

0: Seguim avançant en el calendari. Recordem que estem parlant amb Joana Soler, la presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell. Estem presentant el 26è Festival Internacional de Música d'aquesta ciutat i ens queden, estem més o menys a mig camí, ens queden 4 concerts més. Per exemple, Sons Distòpics, que és el que es podrà sentir el dia 6 de juliol al Casal Pere IV.
1: Exacte. Aquest és un concert també molt característic perquè és un grup totalment de clàssica, perquè són instruments de clàssica, és el cello, és el contrabaix, és el violí, però aquí ens vindran en format de rock. Vol dir que jo no sé exactament, perquè conec a tots ells, però no conec a aquestes versions. Però seran atractives en el sentit de que la música ni és clàssica ni no és clàssica, ni és rock ni deixa de ser rock. La podem complementar, la podem fusionar i podem trobar un concert superinteressant i que pot arribar a tothom, altrament. I aquest és un d'aquests molt espectacular també, perquè sentirem el rock a través dels instruments que podem escoltar Schubert o podem escoltar Brahms o Shostakovich.
2: Són sabadellencs, permet que ho pregunti, o són de fora?
1: No, són de fora. No, són d'aquí a Barcelona i n'hi ha un que em sembla que és... no és d'aquí, és balcànic, perquè sí, és balcànic, però estan afincats aquí a Barcelona i, a més, per diferents vies, tots han vingut a Sabadell. No és la primera vegada que venen, no? Però per diferents vies. Com a conjunt és la primera vegada, però per diferents vies el que és balcànic ja va venir l'any passat amb la música balcànica, justament, amb el gypsy, no me'n recordo.
0: Vale. Canviem de gènere, ara sí que és purament clàssic, o romàntic, hauríem de dir, perquè el títol del concert és L'essència del romanticisme. És l'Orquestra Simfònica Segle XXI que dirigeix en Jordi Mora i que cada any fan una sessió de treball a l'estiu, em sembla, i després el presenten, no?
1: Sí, bueno, aquesta orquestra fa 2 treballs a l'any, em sembla que un és per els entorns de Setmana Santa i l'altre és a l'estiu. I llavors, d'alguna manera, aquesta orquestra no estava a Sabadell, el seu president o el que porta aquesta orquestra sí que és de Sabadell, i llavors ara s'està implementant a Sabadell. Per tant, si tenim una orquestra que té unes trobades formatives per gent jove que venen d'arreu, no són catalans, venen d'Alemanya o venen de Suècia, doncs vam pensar que estava molt bé d'incloure'ls a dintre del nostre festival. I aquest any, en aquest programa, també hi tindrem a una de les persones que ja el tenim a nosaltres en residència durant la temporada, que és el Joel Verdolet.
0: Molt bé.
1: I està com a solista de el que tocaran aquí en el festival.
0: I puc preguntar, potser és un motiu extra musical, ara no voldria complicar-me la vida, però per què l'orquestra ha escollit o ha estat convidada a Sabadell? No sé si logísticament, per exemple, ja tenen possibilitats.
1: Aviam, el

Miquel Felip és de Sabadell, és músic. La seva mare també és de Sabadell. El Jordi Mora està molt vinculat a Sabadell. No viu a Sabadell, però està molt vinculat. Hi ha molts vincles que aquesta orquestra l'han...

0: fa, em sembla que són 3 anys, per això que la tenim en el festival, perquè abans és que no estava a Sabadell. Estava ubicada, no me recordo on, vull dir, però des de que està ubicada a Sabadell tenim el deure moral, si més no, de que la tinguem en el festival, perquè, entre altres coses, és gent jove i som joventuts musicals.
1: Exacte.
0: Vol dir que, per tant...
1: I també són joves, per lligar-ho d'aquesta manera, els següents intèrprets, vull dir, perquè del trio Fortuny hi ha en Joel Verdulet,
0: sí,
1: hi ha Marc Heredia i en Pau Codina,
0: sí,
1: i en aquest cas s'acompanyen de la Inés Cuello per un programa que es titula Ànima meva.
0: Sí.
1: Ens falta presentar la Inés, doncs, que deu ser cantant, potser.
0: Sí, però ja la vam presentar l'any passat.
1: Ah, veus.
0: Perquè la Inés Cuello és la que l'any passat ens va fer els concerts de tangos.
1: Val.
0: Ella és argentina i és una de les millors veus argentines que hi ha en aquest moment. I ella, ara, en aquests moments, està aquí a Barcelona, viuen aquí. I té una veu deliciosa. Si algun dia la podeu fer venir per interviure-la així, us la recomano. Té una veu encantadora, i és una noia encantadora. I l'any passat el Joel i el trio ens la van proposar i vam dir, mira, com que són tangos, doncs, va, portem els tangos. I llavors es van dir, bueno, l'any que ve farem boleros. Bueno, doncs, pues, fem boleros. Com que el festival d'estiu és molt eclèctic, vull dir que no tenim una línia concreta. Fem clàssic, però molt poc. Vull dir, el clàssic el tenim durant la temporada, però a l'estiu podem fer alguna cosa, però no és el fil conductor. I en aquest cas, doncs, barregem les dues coses. Hi haurà una part de clàssic, molt clàssic, molt clàssic, perquè serà el trio, i l'altra part, doncs, seran els boleros.
1: Molt bé.
0: Molt, molt divertit.
1: Segur que sí. Això serà el 13 de juliol,
0: sí,
1: i acabareu el 16 amb, sí, Men in Swing canta Sinatra.
0: Sí.
1: Un altre homenatge...
0: A Frank Sinatra.
1: A Frank Sinatra.
0: Exacte. No el podem tenir perquè, bueno, si el tinguéssim, potser que ho veiem tots, no?
1: Sí.
0: Perquè ja fa molts anys que ens ha deixat. A les seves èpoques tampoc el podíem fer venir perquè estava una miqueta allunyat de nosaltres, però llavors va aquest grup que canta, doncs, molt jazz i molt música americana, i ens va arribar, ens el van presentar i, a veure, us puc assegurar que quan el vaig escoltar em vaig preguntar, ui, ui, ui, què estic escoltant ara? Perquè té una veu, el cantant, molt, molt, molt igual en el Frank Sinatra. Té l'estil aquest tan americà, doncs el té. I és fantàstic. I llavors, doncs, a veure, un any que celebrem tantes coses, doncs fem homenatges també, no? I els altres anys no es dona aquesta circumstància, però doncs aquest any sí.

0: Penso, abans d'acabar, Joana, que hem de parlar, o almenys preguntar-te per l'espai. No sé si sempre ho havíeu fet tot al Casal, però a part del primer concert, que és aquest dijous al Teatre Principal, la resta sí. Són tots al Casal Pere IV, que no és un espai que no en parlem potser habitualment.
1: No.
0: A Sabadell el coneixen, suposo.
1: Sí.
0: Tothom.
1: Sí, sí, perquè a més a més és la casa de Pau, de Pere IV, eh?
0: Val.
1: Vull dir, és una casa que té història.
0: Té història.
1: Està reformada per dintre algunes coses, però té història. I vam decidir, deu fer 3 anys, em sembla, 3 o 4 anys, com a molt, eh? Em sembla que són 3, que vam decidir canviar d'espai, i aquest espai és un espai molt emblemàtic a Sabadell, amb un pati molt gran. També tenim una bugambília de taló, que això
0: maco.
1: És molt maco, i ara és l'època que està florida. I, a més, té molt bona acústica, més que no pas en allà on ho fèiem nosaltres abans, perquè aquest pati fa com una caixa. I llavors, com que té parets altes, la música s'escampa i retorna, i, per tant, embueix a tota la gent de la música. És a dir, no, en l'altre espai marxava. Tenia la bugambília al darrere, però llavors tenia arbres i marxava, quedava una mica com diluïda. No, a veure, jo estic enamorada d'aquell espai, eh? Però ara...

0: estic més enamorada del Casal Pere IV, i que és un espai molt emblemàtic de la ciutat de Sabadell. Porta el nom de Pere IV, i Pere IV és super reconegut a Sabadell. És a dir, que no li fem ni el bestiari ni li fem coses seves, perquè ell era un poeta. I llavors nosaltres no... Fins ara.
1: Exacte.
0: Que això no vol dir que un dia ho fem, també, eh? Però fins ara encara no ho hem fet. I llavors nosaltres vam pensar que aquest seria un bon espai. La gent està molt més fresca, perquè no hi ha res que li molesti, i per tant és un espai molt, molt maco, i al centre de la ciutat també. Per tant, jo convido a tothom, i us convido a vosaltres, que ens vingueu a fer companyia, que disfrutareu amb qualsevol dels concerts, eh? Perquè tots són molt, molt interessants. I és un espai que ha estat, en certa manera, fins fa molt poc, mal aprofitat. I això no és una peculiaritat de Sabadell, sinó que em sembla que és general, que hi ha espais emblemàtics i espais molt interessants i bonics, i que no s'arriben a conèixer massa. I aquest és un d'ells. Aquest és un d'ells.
1: Doncs prenem nota de totes aquestes cites, Joana.
0: Ah, perdona, una cosa volia dir. Que, a veure, com molt bé acabes de dir, això està en un espai obert, és en el pati. Però, si plou, tenim el pla B. Perquè allà mateix tenim un auditori tancat, amb la mateixa cabuda de gent que posem en l'espai del pati. Vol dir que la gent que no s'espanti, perquè si plou, i l'any passat vam haver de fer dos concerts a dintre, no és el mateix, això és evident, no? Però no s'han de suspendre els concerts de cap manera, perquè si plou, anem a xupluc.
1: Doncs queda claríssim, entre el 18 de juny i el 16 de juliol, i aquests 8 concerts que ens acabes de presentar. Doncs gràcies, que vagin molt bé, i vaja, el festival i la resta de l'estiu.
0: Sí. Nosaltres acabem el dia 16 de juliol.
1: I després vacances.
0: Després vacances. Després quedarem transparents. Vull dir, no hi serem. Particularment jo continuaré escoltant música, perquè jo m'aniré cap a Torroella a escoltar música, i després m'aniré cap al país veí, cap al país de la França, a descansar també una mica. I per l'octubre tornem a començar.
1: Doncs aquí esperem estar aquí també per explicar-ho l'octubre.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé tot això que ens has explicat. Fins una altra.
0: Gràcies i bones vacances.

0: Assaig general.
1: Doncs arribem al final del programa i, com sempre, en aquest últim minut avancem alguns dels continguts de demà, dimarts. Entre d'altres, us parlarem de l'exposició dedicada al pianista i compositor Ricard Vinyes, que es pot veure des de ja fa uns quants dies i fins al mes d'octubre al Museu de la Música.
2: També parlarem del disc i projecte J per Cobla, un projecte amb artífexs com Marcel Caselles o Arturo Gaya, entre altres músics, que, com el seu nom indica, fa dialogar dos sonoritats que són referència en la música d'arrel catalana.
1: Doncs això i més demà dimarts, com sempre, la cita és a les 6 aquí a Catalunya Música i, com sempre, ens hi trobareu l'equip que ara s'acomiada amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

0: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
1: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
0: Modernisme, artesania i espiritualitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
0: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Com que està dins l'aigua, no sap ningú que el peix plora. Biel Mesquida. És un dels seus poemes, d'aquest reconegut escriptor de narrativa breu, novel·la, assaig, teatre i poesia. Fill de mestres mallorquins, viu a Mallorca des de la seva infantesa. És llicenciat en Biologia i Ciències de la Informació i també guardonat amb diversos premis. El darrer, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Mesquida diu que la poesia és la literatura que fa més companyia, la que ens consola més, la que ens ajuda a viure més, la que ens ensenya més, la que és una festa i un bàlsam. I de fons? Doncs de fons és el Carnaval dels Animals, la gran fantasia zoològica del compositor Camille Saint-Saëns. Estem sentint l'aquari, perquè recordem, com que està dins l'aigua, no sap ningú que el peix plora. Comença el Gran Tour. Benvinguts.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I el següent trajecte ens porta ara a l'estiu de l'any 1781. Anem a Viena. Quan el compositor Wolfgang Amadeus Mozart aleshores tenia 25 anys i era professor, entre d'altres, de la comtessa Caroline Tienz de Rumbeke. Ella era una noble austríaca i una destacada alumna de piano de Mozart durant l'estiu d'aquell 1781. I aquest personatge és històricament important en la música clàssica perquè va inspirar directament diverses de les composicions del compositor. Mentre li donava classes particulars, ell componia variacions específicament per a les seves classes de teclat. Aquestes variacions, el tema es basa en una arieta francesa d'Antoine Albanès. I, curiosament, Mozart va batejar l'obra amb el nom Variacions sobre Ailes, vaig perdre el meu amant, tot i que el títol original de la cançó era A la vora d'una font. Les variacions estan escrites específicament per a violí i piano i dedicades a la comtessa.

0: Doncs era Cedric Tiberdian al piano i el violí Alina Ibragimova, interpretant música de Wolfgang Amadeus Mozart. Eren les variacions sobre el tema Ailes. Vaig perdre el meu amant, Kegel 360. I algun dia vindrà l'home que estimo. I serà gran i fort. I quan vingui al meu camí, faré tot el possible perquè es quedi.
1: Someday he'll come along, the man I love.
0: La lletra la va escriure Ira Gershwin i la música el seu germà George. La varen escriure l'any 1924 i aviat es va convertir en tot un clàssic d'estàndards de jazz. L'interpreto

com el miracle. La va escriure Franz Joseph Haydn el 1791. És la quarta de les sinfonies anomenades de Londres. Bé, el sobrenom va sorgir a partir d'una història que relatava com, durant l'estrena d'aquesta sinfonia, una làmpara d'aquelles d'aranya es va desplomar del sostre, sobre el vestíbul de l'auditori. Ningú va resultar ferit, perquè el públic s'havia posat al costat de l'orquestra per tenir una millor visió del cèlebre compositor, Franz Joseph Haydn. Els seients del centre de la pista, per tant, estaven buits i en un moment donat es va desplomar aquella gegantesca làmpara d'aranya. Això sí, sense ferir ningú. D'aquí aquest sobrenom, El Miracle, la sinfonia número 96 de Franz Joseph Haydn.

0: era l'Adagio Allegro de la Sinfonia número 96 de Franz Joseph Haydn i que hem sentit a la versió de l'Orquestra de Cambra d'Europa sota la batuta de Claudio Abbado.
1: I aquest és Antonio Vivaldi, en estat pur. És un dels 12 concerts de la col·lecció L'Extravaganza. És el número 2 de l'Opus 4.

0: i en la partitura original d'aquests concerts es pot llegir Concerti consagrati a sua excellenza, concert consagrat a la seva excel·lència, el senyor Víctor Delfín, noble venecià, per don Antonio Vivaldi, músic de violí i mestre concertista del Pio Hospital de la Pietat de Venècia. Perquè aquest concert va estar dedicat al noble Víctor Delfín, mecenes del compositor, una de les famílies més antigues de la noblesa veneciana. Aquest era el concert número 2 de l'Opus 4 de la col·lecció L'Extravaganza, en una versió brillantíssima, brutal, l'Europa Galante, que dirigeix Fabio Biondi.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.

I amb aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo ara és que anem al següent destí. És el moment que podríem fer la parada. Avui és dilluns. El dilluns és el dia que m'agrada que anem a un destí concret. Doncs avui us convido que vingueu amb mi per endinsar-nos en un dels capítols de la vida de Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, més conegut com Farinelli. D'entrada, dir-vos que aquest sobrenom el va escollir perquè era el cognom d'un dels seus mecenes, d'aquest cantant, castrat, considerat el més gran dels castrats de la història. Ell havia nascut al regne de Nàpols l'any 1705 i va néixer en una família de la baixa noblesa. El seu pare era compositor i mestre de capella a la catedral de la ciutat i va ser governador durant uns anys. Bé, ell, el noi, Carlo Broschi, va ser castrat quan només era un nen per aconseguir tenir veu de soprano, tot i que també diuen que va ser castrat per qüestions mèdiques a causa d'un accident que va patir amb un cavall. La castració, com sabeu, era una pràctica penalitzada, tot i això es continuava duent a terme. Quan una família creia que el seu fill tenia dots pel cant, el portaven a fer l'operació, convençuts que aquest podria convertir-se en un gran cantant. Ell, seguint la tradició familiar, va ser enviat a un conservatori en el qual exercitaven la seva veu i prenia lliçons de composició i improvisació. Va ser un cop acabat els estudis, quan, degut a les seves grans dots amb la veu que tenia i també començava a compondre, va començar a treballar per les grans corts europees: Viena, Milà, Londres, Anglaterra, fins que el 1737, que procedia precisament de Londres i on havia culminat una exitosa carrera com a cantant solista, va acceptar les condicions que li va oferir el monarca espanyol, en aquell moment Felip V, el primer Borbó. Sembla ser que el monarca patia melangia i varen creure que potser la música li podia guarir l'ànima. Tant va ser així que varen contractar el millor cantant que hi havia en aquell moment, el més cobejat, el més aplaudit, el més apreciat.

Farinelli. Carlo Broschi no va venir sol. Venia acompanyat d'alguns instrumentistes, també italians, que mentre ell cantava en una habitació al costat de la del rei, doncs l'acompanyaven amb la música. I va resultar com així, el so de la música i el cant, el rei de mica en mica va reaccionar i va tornar a parlar. Però és que l'activitat de Farinelli a la cort va anar molt més enllà de la feina d'un músic. Va ser l'encarregat de reformar i refinar els gustos culturals a partir de l'obertura a corrents i artistes europeus, especialment italians. A més, el prestigi europeu de la personalitat que tenia ell, Farinelli, i el seu servei dels reis espanyols va ser utilitzat com a símbol de l'amplitud de mires, podríem dir, i del poder dels monarques. Va estar un total de 25 anys a la cort espanyola, primer amb Felip V i més tard, un cop mort aquest, amb Ferran VI i Bàrbara de Braganza. Farinelli i ella tindrien una relació molt estreta. Fins i tot li va deixar en el seu testament instruments musicals i part de la seva biblioteca també de música, una col·lecció que avui dia es conserva parcialment en la Biblioteca Marciana de Venècia. Quan Bàrbara de Braganza va morir el 1758, les coses en van començar a anar malament. Un any més tard, moria el monarca. I amb l'arribada al tro de Carles III, Farinelli va renunciar als seus càrrecs. Va ser ben recompensat, econòmicament, fins que va abandonar la cort i va marxar a Bolònia, on va morir 22 anys més tard, l'any 1782. I de fons, doncs la música que he escollit és de la banda sonora, pertany, més ben dit, a la banda sonora de la pel·lícula Farinelli. Us en recordeu? Doncs he escollit el Salve Regina, de Giovanni Battista Pergolesi, i una obra del seu germà, Riccardo Broschi, Artaserse.

Farinelli. Farinelli il castrato, una pel·lícula que no només va despertar l'interès de la societat pel personatge, sinó que va convertir els contratenors en un autèntic fenomen popular. Sabeu quantes còpies d'aquest disc es varen vendre? D'una banda sonora d'un castrat amb música barroca? Doncs es varen vendre 800.000 còpies d'aquest disc. Però és que, a més, la veu del paper de Farinelli va ser creada mitjançant una mescla digital de les veus d'una soprano, Eva Malas-Golewska, soprano polonesa, i d'un contratenor nord-americà, Derek Lee Rachen. Tot això amb l'objectiu de recrear una veu autèntica, la més autèntica possible que s'assemblés a un castrat. El director musical d'aquesta pel·lícula va ser el clavecinista francès Christophe Rousset i el conjunt instrumental era Le Talent Lyrique. I avui com a souvenir... Els Vigis. I direu, i què té a veure, Victòria, amb el souvenir d'avui? Doncs sí, té a veure, perquè van ser, per dir-ho d'alguna manera, els contratenors de la nostra joventut de la música lleugera. Aquells tres germans que varen trobar una manera de cantar amb un timbre molt fusionat. Dos d'ells eren bessons. Probablement, si no haguessin estat germans, els hagués costat trobar aquesta manera tan empaltada de cantar. Varen començar cantant com els Beatles, però van trobar, com us deia, aquesta cantant en falset i la veu sonava com la dels contratenors. El falset és aquella tècnica, o és aquesta tècnica vocal que prioritza les notes més agudes i que produeix el so, registre i timbre d'una veu infantil. Es tracta d'un mitjà molt potent per enfatitzar emocions i ells, els Vigis, varen portar el falset a un altre nivell en cançons com aquesta que estem sentint.

qui no ha ballat aquest tema alguna vegada, o qui no es posa una mica sentimental escoltant aquest tema. Doncs avui, estimats i estimades, ja ho veieu, on ens deixa aquest gran tour. Probablement, a molts de nosaltres, a fer volar la imaginació per aquest inabastable univers. Musical, poètic, el que sigui. Cadascú el seu univers. Us ha fet companyia Victòria Palma. Per cert, torna-la a tocar, Sam. La tornarem a posar des del principi. I qui us agradi els vigis, doncs vinga, a gaudir-la. Tornem demà. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: Catalunya Música.
1: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom, què tal, com marxa? Nosaltres a punt de vespreig harmònic i en la franja del que són aquestes nits més llargues de l'any. Què tal, descanseu bé amb aquesta caldufa que cau? La veritat és que el capità Jorea us dona la benvinguda a bord amb una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta de qualitat excepcional. Suau, ric, delicat, sedós, tendresa extrema, fregant el luxe, vaja, com la carn

0: de Kobe, al Japó. Es veu que és una mena de vedella waigu, famosa per la seva qualitat. És unes vetes de greix que es veu que, però ben bé, allò deu anar, no sé, a 100 euros al quilo, no? No ho sé. Sortirem de Montoliu de Segarra. Per cert, algú de vosaltres ha estat en alguna de les poblacions per on avui passarem? Ja no dic que no ens estigui escoltant des d'allà mateix. Per exemple, Beverly Hills. Beverly Hills, tu. I després Taiwan. De Taiwan a Xangai. De Xangai a Indonèsia. A Kobe. Aquesta carn, a veure què. A Krasnoyarsk, al sud de Rússia. Àgria, Grècia. Alger, Algèria. Roma, Daimiel, ciutat real, i no sé si algú hi heu estat, que no us hauríem de perdre d'algun d'aquests llocs. I avui acabarem a la Garriga, saludarem a tota la seva gent, i l'hora dels adeus amb el Santi d'Andorra, que tot el dia es veu que té la música al cap, i la gent que l'envolta, si ara li consultéssim, ens diria, i tant!
1: Fixa't com sona, Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I la pregunta de bord, si cuinéssim una sinfonia d'estiu, quin ingredient musical no hi podria faltar? Quines preguntes. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música i el comandament tècnic Diego Monroy.
2: Benvinguts a bord.
0: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
3: Hola.
0: Avui ens vols recordar alguna cosa?
3: Sí, l'hora dels adeus que vam tenir fa uns dies, dimecres passat, dia 10 de juny, vam parlar amb el Marc August, pastor.
0: Em va agradar molt aquella conversa.
3: Sí, pastor d'un ramat de cabres i ovelles que, mentre mengen o a l'hora de munyir-les, escolten Catalunya Música. Inicialment ho va fer, els hi posava música clàssica perquè creia que així els hi donaria més llet. No va ser així, però va notar que els animals estaven molt més tranquils. I com ho va notar?
4: Doncs ho vaig notar perquè me les trobava totes assegudes, tranquil·les i calmades, i perquè les veus, perquè jo les conec, al final vivim aquí amb el ramat i veus que hi ha un ambient diferent. Des que hi ha Catalunya Música estan més tranquil·les, és tot més de bon fer. A mi em fa molt content, la veritat.
0: I a mi també, eh?
3: I tant, sí, sí. Ens va fer molt contents a tots, aquesta conversa. Ens va explicar que coneix totes les ovelles i les cabres una d'una en una,
0: sí,
3: se les coneix, se les estima, i cadascuna amb el seu caràcter diu i trets distintius. I va acabar la intervenció amb una recomanació molt necessària.
4: Mira, aprofito ja que tinc l'altaveu per donar ànims als pagesos, si n'hi ha algun que ens estigui escoltant, i a la resta de la gent, també animeu-vos a buscar productes locals de proximitat i a cuidar el país.
0: Marc August, repetim, moltes gràcies per ser entre nosaltres i ens agrada que ens donin a conèixer els oients.
3: Sí, no, i a més són converses que et deixen són per tancar el programa, et deixen un molt bon regust de boca. En aquest concret, jo us recomano, qui no va poder escoltar el programa aquell dia, 10 de juny, que recuperi aquesta última conversa perquè va ser molt bonica i en volem tenir més, i tant.
0: Sí, i parlant de bon regust de boca, què tal la teca misteriosa?
3: Parlant de bon regust de boca i de pastors, perquè la teca misteriosa d'avui és precisament un plat de pastors fregit.
0: Quin és aquest plat? Mira, mira, mira, el bestiar, no? Esclar que te les has de conèixer cadascuna, no?, d'aquestes bèsties. Amb el temps elles et van coneixent a tu i també deus notar els dies que estan una mica malmiroses, no? Deus dir, què et passa avui, eh? Et noto una mica baixa. Bé, si algú sap alguna cosa d'aquest plat de pastors fregit, que ho digui, i si no, tenim una música misteriosa. No, em sembla que és molt conegut, eh, que sí? 930-48-53-21 o 607-470-305. També ens agrada, doncs, si voleu afegir cullerada, perquè aquest programa, d'alguna manera, té aquesta pota de les tres, entre geografia, música i oients, no? El desig de saber una mica qui hi ha a l'altre costat i quina és, doncs, la inquietud general. I, dit això,
1: fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Ara mateix som a Montoliu de Segarra. Amb prou feines arriba als 200 habitants, i un dels quals va convertir una vella casa trotinada en un magnífic estudi de gravació. Parlem de l'enginyer de so David Casamitjana Ribas. Va camí dels 40 anys d'ofici, és reconegut i apreciat, i ha gravat més de 800 discos, dels quals 300 han estat de cobla, però també de pop-rock, de flamenc, d'instrumentals, d'orquestres clàssiques, de grups vocals i especialment molt de jazz. Fixa't com sona.

Canyella, en Reimas, de totes, totes. Desafinado, Bossa Nova, Segell, Antonio, Carlos Jobim, amb la trombonista Rita Payés.

0: 2015, dins de la seva presentació amb Joan Chamorro, intervencions estel·lars com la del saxofonista estatunidenc Scott Hamilton i de la trompetista Andrea Motis. Enregistrat aquí on som, a Montoliu de Segarra, a l'Espai Sonor Montoliu. És un estudi de gravació de l'enginyer i productor David Casamitjana. És conegut com el Mag del So. David, benvingut i moltes gràcies.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
0: Què pensaves escoltant aquest tema?
1: Mira, la veritat és que he gravat tants discos de producció del Joan Chamorro que l'estava intentant ubicar. De dir, ostres, per la veu, amb la Rita n'he gravat també bastants. I pensava, dic, ostres, ha de ser dels primers, jo diria que és el Joan Chamorro presenta Rita Payés.
0: Sí.
1: I per la veu jove que té la Rita, perquè aquí la Rita hauria tindre 15 anys, jo diria. Més o menys, sí. Aproximadament. Uh-huh. I clar, i sents un disco de fa temps i l'intentes ubicar, per sort n'he fet tants que, ostres, que en aquest moment dius vale, i el saxo, òbviament, inconfusible de l'Scott Hamilton, que hem treballat moltes vegades amb ell, grandíssim saxofonista i persona.
0: Mm-hmm. Doncs què hi fa un home com tu en un lloc com Montoliu de Segarra?
1: Bé, mira, jo em va passar el següent, demà farà 40 anys, demà exactament, que em dedico a això, a gravar discos. El 16 de juny del 1986 em va contactar el Joan Sirvent, que era un tècnic de so històric, diguem, per treballar al seu estudi, que era l'estudi 84, i el 2004 aquest estudi va tancar, vaig estar treballant allà 18 anys. Jo volia, bueno, en aquell moment, volia... Pues muntar el meu estudi, muntar un equip mòbil de gravació, i jo tenia una casa, pues bueno, una casa del segle, no sé quin segle, el 16 o el 17, i vaig decidir, amb la meva dona, la Imma, muntar un estudi de gravació, i allà el vam muntar, i és un lloc, doncs, bueno, molt tranquil, i que la gent, de moment, pues, li agrada venir perquè és un lloc tot de pedra, és, bueno, bàsicament és l'antiestudi, diguem, no? Perquè no és quirúrgic, per entendre'ns, és un lloc molt, diguem, agradable i on l'artista s'hi troba bé i d'alguna manera pot estar en pau i, bueno, i és un altre ritme de treball, diguem, no? Llavors, doncs, bueno, Montoliu de Segarra és una població molt petita, de la Segarra, que la Segarra és una comarca molt desconeguda, per sort, diguem, i dic per sort perquè no hi viu moltíssima gent, i aleshores aquí el que hi ha és tranquil·litat, no pots buscar amb tranquil·litat i des del meu punt de vista bellesa. I des d'aquell moment que jo soc de Barcelona, em vaig decidir traslladar-me amb la meva dona a Montoliu de Segarra, i fa, doncs mira, 22 anys que estem aquí, i fa 22 anys que tenim l'estudi, i bueno, i avui mateix estava aquí gravant, mastant un disco, o sigui que... Doncs... que bueno, és una altra mecànica, per entendre'ns, no?, que la de la ciutat.
0: Segur,
1: i la veritat és que estic molt content d'estar aquí.
0: David, vam saber de la vostra ubicació comarcal gràcies a l'Andrea Motis. Fixa't com sona.
2: Fantàstic, jo porto gravant els discos allà fa moltíssim temps, des que vaig començar pràcticament amb el David Casamitjana, que té l'Espai Sonor Montoliu, que és un lloc meravellós on anar a parar, on anar a fer una petita estada, i és encantador a tots nivells.
0: I com és el dia a dia en un estudi tan singular?
1: Bé, és tranquil, bàsicament. És un lloc, doncs, bueno, tranquil, és un lloc, doncs, bueno, ja t'ho dic, d'una bellesa molt bonica, perquè és tot rural i així, i el dia a dia és no estrès, diguem, és tot i que en un estudi, doncs, bueno, estàs allà, abocat, però, bueno, pots estar gravant, doncs, amb una llar de foc, amb postes de sol, pots anar a fer un vol i sortir i no estar preocupat per la zona blava. Bueno, és tot una altra mecànica... Jo crec que és una cosa que, bueno, que pues, a un tipus d'artista pues, l'atrau, no? El fet de, ostres, traslladar-se aquí i estar aquí pues, en un ambient, doncs, bueno, íntim, bueno, la casa és de pedra, l'estudi és de pedra, té una sonoritat especial per gravar corda, per gravar coses acústiques, i bé, i jo no ho canviaria per res del món, la veritat.
0: Has gravat més de 800 discos, de tants gèneres i estils. Hi ha un so Casamitjana?
1: No ho sé, francament. No ho sé. La veritat... Mira, la vida et va especialitzant. Tu no tu dius, bueno, puc més especialitzat. No, no, això no és veritat. És la vida que t'especialitza. Jo, la vida m'ha fet anar, per sort, molt cap a la música acústica, no? Llavors, el meu concepte sempre ha sigut de buscar les coses d'una manera el més natural possible. Jo faig molt jazz, faig molta música clàssica,

0: d'autor, cantants, i sempre buscar una mica l'essència del que sentiries si estàs en directe, no? Sempre intento buscar això. Avui mateix estava gravant, estava estant un disco d'una compositora molt jove, la Carla Ubach, una formació fantàstica de quintet de corda, arpa i saxo, una cosa meravellosa, gravada a l'Auditori Pau Casals del Vendrell, i tot el rato estava intentant tancar els ulls i pensar, a veure, si jo estigués allà, sentiria això d'aquesta manera, no? I potser això és el que potser em podria definir més, tot i que al llarg de la meva vida he gravat des de molt rock català, flamenc, he gravat, et diria que tots els gèneres, pràcticament,
1: I
0: et diria. Per
1: sobretot
0: tant, no sé, sobretot això, jazz i música, bueno, i cobla.
1: i música per cobla. I aquesta
0: Ostres,
1: que està
0: bueno, això.
1: sonant és La meva Pepi, de Fèlix
0: Ostres,
1: Martínez
0: fantàstic.
1: Comín.
0: Quina il·lusió.
1: David Casamitjana Ribas és fill de dos actors de referència que molts oients tindreu presents, l'Elisenda Ribas i l'Enric Casamitjana, que es van conèixer fent teatre. David, com ha influït en tu haver crescut en aquest entorn familiar de dos grans actors?
0: Bé, a mi, mira, ha influenciat molt a la meva... En primer lloc, jo et diria que ha influenciat molt en el que es diu ara la intel·ligència emocional. O sigui, diguem, el món del teatre i el món dels artistes, per entendre'ns, hi ha un llenguatge no escrit que és per on s'entenen unes coses que potser en uns altres àmbits no s'entenen, diguem, no? A mi m'ha ajudat molt això, el fet d'entendre'm amb els músics, no? Jo sóc un tècnic que sempre, diguem, estic en el lloc dels músics, no? I això jo crec que m'ha ajudat molt el fet de que, bueno, jo de petit, ja d'entrada, la meva mare va trencar aigües de mi, no sé si en el Romea o en el Teatre Espanyol. I això d'alguna manera ho ha influenciat, perquè vaig créixer, doncs, el que es diu, entre caixes, no? I tota la vida, a més, després els meus pares van separar i la meva mare es va ajuntar amb un altre actor, el José Lifante. Vull dir que se m'ha anat a viure a Madrid. Vull dir que he viscut sempre envoltat d'aquest ambient i d'aquest tipus de llenguatge, no? I això jo crec que m'ha ajudat moltíssim a entendre el que és un artista, un intèrpret, a posar-me al seu lloc, a empatitzar amb la persona que està intentant expressar el que porta a dintre, no? I això, doncs, clar, és una mecànica que, bueno, no sé, vull dir, mira, jo crec que sobretot en aquest aspecte m'ha influenciat molt. I després, ara que has posat la Pepi, doncs, bueno, el Fèlix Martínez Comín a mi em va donar classes de música, era com un oncle meu, i la Pepi igual, i ja pots comptar la influència que vaig tenir d'ells. A part de que, com tu dius, he gravat moltíssima música per cobla, no sé quants discs dec haver gravat, però més de 300, segurs, de cobla, per sardanes, per música simfònica per cobla, i això també, doncs, bueno, el fet d'haver viscut a prop d'ells, d'alguna manera, quan era petit els havia acompanyat molt a concerts, havia anat als premis, doncs, de la sardana de l'any, de l'època, i això, doncs, bueno, és un bagatge que m'imagino que et queda, no?
1: I tant.
0: Tot i que, bueno, que és una professió que cada dia aprens coses, eh? Vull dir que és
1: Ben
0: així,
1: segur.
0: és així.
1: Ni la Pepi ni el Fèlix són tampoc la mare, que va morir als 81 anys, el 2020, o el pare, l'Enric, va morir 8 anys abans, als 83. David, com més
0: Exacte.
1: passa el temps, més es troben a faltar, no trobes, les persones?
0: Sens dubte, sens dubte. Bueno, són referències. Jo, per mi, els meus pares, vull dir, eren unes persones, bueno, molt senzilles, però molt vitals, no? I que em van ensenyar a la vida que la vida s'ha de viure i t'has d'anar adaptant. I llavors, doncs, a mesura que et vas fent gran, són referents de vitals, no? I aquestes dues persones que per mi eren uns màsters en intel·ligència emocional, no hi ha dia que no pensi en una referència d'ells, diguem, no? D'ells i del seu entorn, no? La veritat és que els trobo a faltar, però penso que van ser unes persones que van fer el que van voler. Ells van optar per això en una època... Ara ser actor, doncs, bueno, hi ha molts teatres, hi ha la televisió. Ells en una època que no era fàcil ser actor, van dedicar-se a això,

0: i és una cosa que he admirat, vull dir, van ser molt fidels a lo seu i van morir amb l'orgull d'haver fet el que van voler. I això ho admiro molt, molt, molt. En un moment que, bueno, que l'únic important és guanyar diners i tot això, doncs penso que no, que l'important un cop te'n vas és pensar, he fet el que volia i he sigut feliç. I és la seva vida, diguem-ne.
1: Ens ho diu David Casamitjana Ribas, un enginyer so de categoria que just demà compleix 40 anys d'ofici. David, una abraçada i que per molts anys.
0: Moltes gràcies, moltíssimes gràcies per tot. Una abraçada molt forta.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Aquí estem, hem començat a Montoliu de Segarra, anirem a Beverly Hills perquè a Califòrnia doncs hi ha una efemèride per destacar. Però abans tenim un plat que és una teca misteriosa que respon a plat de pastors fregit. Què diríeu que és? O aquesta música? El 93048-5321 disponible, 607-470-305, i això que dèiem, amb un tris anirem a Beverly Hills i ens teletransportarem. Us imagineu la situació? Entraràs en una mena de, com una mena d'ascensor, li posaràs Beverly Hills i sortiràs allà. Ciutat de luxe, glamour de Hollywood. En origen, a la zona, hi havia un ranxo on es conreaven principalment mongetes. Però fixa't el que són les coses. El 1900, un grup d'inversors van comprar les terres per buscar-hi petroli. I no van trobar prou petroli, però sí que van trobar aigua i van decidir reconvertir la idea i fundar-hi una ciutat residencial. I un dia com avui, de fa 30 anys, el 1996, i a Beverly Hills, a l'edat de 79 anys, moria la reina del jazz.

0: Somia una mica amb mi, un estàndard de jazz i parella de luxe. Ella Fitzgerald Louis Armstrong, 1950, veus absolutament diferents però ben complementàries i molta química. Ella Fitzgerald, 13 Grammys i amb tot en contra. Dona afroamericana, fixa't, un empresari important no la volia contractar per motius racials. Marilyn Monroe, fan i amiga d'ella, el truca. Si la contractes, reservaré taula de primera fila cada nit i vindrem famosos. I va funcionar. I Marilyn va complir el primer dia que es va presentar amb Frank Sinatra i Judy Garland. Però totes les estrelles tenen el seu cas i el d'ella va arribar confinada en una cadira de rodes en la seva mansió de Beverly Hills, on ara som, on va morir un dia com avui als 79 anys i descansa en pau al cementiri d'Inglewood Park de Los Angeles.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: I en sentir parlar de Pepita Llunell, l'oient Ferran de seguida s'ha exclamat. Ferran, benvingut.
2: Bona nit, estimats. Bona nit, estimat Xavier Solà.
0: Perquè vareu ser alumne d'ella.
2: I tinc la sort de poder recordar l'eminent doctor de l'Hospital de Sant Pau, Eduard Tizano, que també va prendre lliçons al seu costat.
0: I tant.
2: Fixi's vostè, un eminent doctor de l'Hospital de Sant Pau de l'època, potser encara viu a la Sant Mugren, i escolti, és que entrar al costat del Félix Martínez i Comín i de la seva esposa, Pepita Llunell, era un remans de saber, un altre món, era un altre món. Quines qualitats que tenien els dos com a persona, i uns grans professionals de la composició, sobretot de sardanes, que van fer un gaudí a molta gent pobrets que vam tenir la sort d'escoltar. No. I aprofitant aquesta ocasió, senyor, hi ha una manera del grup Mar Endins que parla, com aquest senyor que parlava de vostè, ha sigut encara és un home dintre del món de les gravacions. Una manera del grup Mar Endins que es diu Llengua, que és la segona del volumen 1, la segona. Per favor, la nostra estimada audiència no pot passar sense que gravi aquesta manera que trenca, dilata les coronàries per un costat i emociona per un altre.
0: Prenem nota, Ferran, li enviem una abraçada.
2: Gràcies, estimat.
0: Que vagi bé. I de Beverly Hills ens anirem via Pacífic teletransportant-nos fins a Taiwan, on els camions que recullen les escombraries, atenció, es veu que passen al compàs de Beethoven, sobretot el tema per Elisa. Ja sembla que imagino la situació. La bona música uneix fins i tot a l'hora de treure les escombraries. Motiu de trobada. Què tal, aquí? Potser al cap d'uns dies ja n'estàs tip de veure en Reis. Bé, segur que sap molt bé de qui parlem la pianista taiwanesa Yo Yu Chen. Fixa't quina versió d'un clàssic.

0: Kowalski amb Yo Yu Chen al piano. El disc Rendezvous, Jazz, Mitz, Beethoven, Tchaikovsky i Mort, és a dir, obres mestres de la clàssica en clau de jazz clàssic, no? Via Tria, acompanyada de Christopher Tordini al baix i Tommy Crane a la bateria, en un projecte que ha convertit Yo Yu Chen en la primera artista femenina taiwanesa a signar amb un gran segell discogràfic internacional. De formació clàssica, es va enamorar del jazz a Nova York. Aquí estem, a Taiwan, a aquestes hores, a 2:15 de nou, amb una serenor absoluta i amb una música que endevinarà la Roser del casc antic. Roser, Ciutat Vella, benvinguda.
1: Hola, bona nit. Que t'has afaitat la barba?
0: Per què ho dius?
1: Home, no sé, però com que tens a prop el Fígaro, el barber de Sevilla.
0: Ah, molt bé, molt bé. La, la, la, la, la, la, la, la,
1: la, la, la, la.
0: Que l'havies cantat, tu, aquest? L'havies cantat?
1: Home, no.
0: No.
1: No, no, no. Amics meus, sí, però jo, no. Per descomptat, la partitura de Beethoven, no. Però, a més, jo no sóc cantant, sóc actriu, no cantant, encara que hagi cantat. No, no, no, òpera no hi he arribat.
0: Molt bé, però ens, molt... ens ha agradat imaginar-ho per uns instants.
1: Sí, doncs no, no, no. Oh, a mi també m'hagués agradat, però no. He estat molt, molt contenta de poder sentir el fill dels bons companys, Elisenda Ribas, i Enric Casamitjana, i també que al mateix temps hagueu parlat de la Pepita Llunell i el Fèlix Martínez Comín. Quins companys, quants records. Bé, m'agraden molt.
0: Ens agrada, Roser, que ho comparteixis.
1: Sí, sí, sí, sí. Bé, se'ns nota, amb això se'ns nota una miqueta l'edat, però bé. No cal amagar-la, tampoc.
0: I tant, i tant. Alguna cosa queda i normalment és bona. Roser...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Felicitats.
1: Són bons moments viscuts. Mm.
0: Felicitats. Mira, i t'esperem per una dedicatòria. Està
1: sí,
0: preparant
1: sí, sí,
0: com
1: sí,
0: a premi.
1: Sí, sí, sí, em posaré d'acord amb l'Anna, sí.
0: Molt bé, que vagi molt bé. Molts records.
1: Gràcies, igualment. Una abraçada.
2: Catalunya Música.
3: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka,
3: Linka. A Catalunya Música. A Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour a Catalunya Música amb Victòria Palma. Fixa't com sona Edició Clàssics, de dilluns a dijous de 8 a 9:15 del vespre a Catalunya Música.
0: El Gran Tour el faran aquest dijous els convidats, el convidat, no? El Pep i la seva senyora, a la visita guiada. Serà un Gran Tour que brindem un dia al mes a veure el programa amb nosaltres i a conèixer les instal·lacions. Per tant, tota la gent que participeu al programa a final de mes o primer dia del mes vinent, fem un petit sorteig i, doncs, si us ve de gust i us toca, passarem una estona molt radiofònica, 100%. I de Taiwan ens anirem cap a la Xina, però abans, Diego, què tal si els posem la segona música misteriosa? Aquesta, per una banda, pot semblar una cosa, però que no sigui l'altra. I després busquem un plat de pastor fregit. És la teca misteriosa. I ara sí, marxarem cap a la Xina perquè ens esperen a Shanghai.

Xangai, una ciutat que s'enfonsa de mitjana un centímetre i mig per any. Es veu que els fonaments de la zona no són una roca com la de Manhattan, sinó una regió del taika. I el pes dels edificis i el canvi climàtic estan passant factura. A Taiwan, el 1879, un músic i mariner francès hi va fundar una banda municipal que ha acabat esdevenint l'Orquestra Simfònica de Xangai. Fixa't com sona.

0: És la mirada de l'amor amb Li Jingmei, la sinfònica de Xangai, la més important del continent asiàtic. Amb la revolució comunista de Mao Zedong, el 49, la música clàssica occidental es va arribar a prohibir. Per burgesa i capitalista, els músics tenien prohibit assajar i molts van ser enviats a fer treballs forçats al camp i els guàrdies de l'Estat van destruir partitures històriques i instruments musicals. Molts músics assajaven d'amagat a casa seva, mirant de no fer soroll sense arribar a tocar les cordes o les tecles per no perdre la tècnica. Avui dia l'Orquestra Simfònica de Xangai és una de les més potents del món i té la seu en un edifici avantguardista dissenyat pel famós arquitecte japonès Arata Isozaki, l'autor del Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Aquí estem a Xangai. Hi heu estat mai a Xangai? Jo no sé per què han de venir moltes olors, no? Moltes olors. El cas és que de Xangai solcarem el mar de Filipines fins a Indonèsia, però abans tornarem a escoltar aquestes breus notes musicals. Hi ha algú que identifiqui d'on ve? 930485321 o bé el 607-470-305, si voleu enviar una nota de veu o bé un escrit. I després hi ha també el correu fixa't com sona@catmusica.cat. I busquem avui una teca misteriosa que respon a un plat de pastors fregit. Què diríeu que és? Nosaltres marxem cap a Indonèsia amb l'arxipèlag més gran del món, unes 17.000 illes. És l'únic lloc del món on viuen els dracs de Komodo. Aquests llangardaixos tan grans, els més grans de la Terra, arriben a fer fins a 3 metres de llarg i 70 quilos de pes. Ui! T'imagines anar allà a passejar una mica i trobar-te un llagardaix d'aquesta mida. Per cert, si a Indonèsia demanes ketchup, et porten salsa de soja perquè es pronuncia igual. No has de... No, no, no. A Indonèsia, el 1998, hi va néixer Eunice Tanzil.

0: Què me'n dieu d'aquesta mena de batut de maduixa refrescant, serenada, sublim de la jove compositora i arranjadora orquestral contemporània Eunice Tansil, del 1998, nascuda, mira si és jove, amb el violinista taiwanès Lai Shen i la Royal Philharmonic Orchestra sota la batuta de Christian Marcellaro. Eunice Tansil barreja clàssica i pop, crea arranjaments orquestrals de cançons modernes, és una mena de música que sovint sembla de pel·lícula i ja precisament ha deixat petja en films com La família Adams, segona part, i també compositora resident de la Filarmònica de Colorado Springs.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I la veritat és que aquí sí està molt

Bé, a Indonèsia, farem unes fruites, allà, molta fruita, que sí. I, per cert, m'agrada conèixer els oients perquè sempre et sorprens amb ells. Ara mateix ens comunica un oient

0: preciosa i és el Glòria de Vivaldi.
1: És el Glòria de Vivaldi. És una preciositat de totes, totes.
0: Sí, és molt bon cantar.
1: Molt bé. Explica'ns on l'has cantat l'última vegada, a veure.
0: Doncs deu fer... Jo diria que l'he cantat una vegada només, però va ser amb l'associació Masies Participatiu, que
1: sí,
0: estic anant a l'associació i cada any que fem el Masies i també fem altres programes de primavera. I jo crec que deu fer uns 3 o 4 anys que la van fer. Ens va dirigir el mestre Jordi Casas.
1: Sí.
0: I la van fer, el Glòria de Vivaldi i alguna altra cosa que ara no recordo. Però bueno, el Glòria segur.
1: Molt bé, i què et va portar el cant, Júlia?
0: Ui, jo fa molts anys que canto. Jo de petita ja havia estudiat piano i a casa doncs el meu avi era músic, la meva mare també toca el piano i bueno, ha sigut, la música ha sigut present sempre a la meva vida. I aquí a Barcelona doncs vaig començar als anys 80 a cantar amb la coral La Guineu i després ja he anat empalmant corals i bueno, fent tot el que puc, també participatius i amb el Barcelona, també cantates de Bach, bé, una mica de tot.
1: Potser hi ha algú que ens escolta ara, Júlia, que no s'acaba de decidir apuntar-se a una coral. Per què li recomanaries?
0: Ui, doncs li recomanaria al 100%, perquè bueno, cantar és fantàstic, i a més en les corals hi sol haver molt bon ambient, i a més doncs, tens l'oportunitat també de fer concerts a llocs fantàstics o fer intercanvis inclús amb altres corals. Bueno, es poden fer moltes coses.
1: Doncs ho celebrem de totes totes, Júlia, i et felicitem perquè per endevinar el Glòria de Vivaldi
0: sí,
1: tens una dedicatòria a qui vulguis sorpresa. O sigui,
0: molt bé.
1: Ja t'ho pensaràs i quedaràs d'acord amb l'Anna i ens agrada tornar-te a escoltar.
0: Sí, sí, molt bé, d'acord. Doncs encantada de sentir-te, felicitats pel programa, que m'encanta, i sempre que puc o l'escolto en directe i si no recupero. A la nit a vegades recupero els programes passats. Que justament, no sé si t'ho ha dit l'Anna, però el de divendres vaig fer un missatget per rectificar una coseta.
1: Ah,
0: no sé si ho puc dir.
1: Sí, digo ara perquè no ho tinc present.
0: Doncs, sí, l'Ave Maria que vas posar...
1: Sí.
0: No, és de Schubert. Em sap greu dir-t'ho, però no és de Schubert, és de Caccini.
1: I hi ha la de... A veure, perdó?
0: Giulio Caccini.
1: Doncs...
0: És una Ave Maria preciosa, que justament també fa un parell d'anys la vaig cantar, per això la vaig conèixer de seguida, i tu vas en el programa bàsic que era de Schubert.
1: Jo ara no ho tinc present, però ho revisaré, ho revisaré.
0: Bueno, no passa res, no passa res.
1: Ho revisaré.
0: Però ho vaig voler dir perquè les conegudes d'Ave Maria són de Schubert, de Gounod, i en canvi aquesta de Caccini es coneix menys, però en canvi és molt i molt bonica. I val la pena escoltar-la.
1: Doncs gràcies, insisteixo. Gràcies per la rectificació i m'ho miraré amb deteniment.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Júlia, que vagi molt bé. Bona
0: perfecte
1: nit.
0: Perfecte. Vinga, una abraçada. Adéu.
1: I d'Indonèsia ens anirem cap al Japó. Anirem a Kobe, lloc d'on prové la carn més cara i considerada la millor del món. El secret són les vetes de greix tan fines que fa que es desfaci a la boca. És allò que no fa bola. Recordeu quan ens feia bola i a casa, doncs, escolta'm, insistien, diuen, re, no, i que fa bola. Es diu que estimulen les vaques amb massatges. I també els posen música clàssica i per beure els donen cervesa. A Kobe, el 1954, hi va néixer el clavinassista, organista i director d'orquestra japonès Masaaki Suzuki, fundador del conjunt instrumental i del cor de Bach Collegium Japan. Fixa't com sona.

0: de Johann Sebastian Bach, 1723, Furche dich nicht, ich bin, bin dir. Tinc una feinada cada vegada amb aquesta línia. No tinguis por, que jo sóc amb tu. Motet per a conjunt vocal, oboè, corda i baix continu amb Peter Koisch, el baix, amb el Bach Collegium Japan Chorus, sota la direcció del seu mestre i creador, Masaki Suzuki, que assegura que la fe l'ha ajudat a viure la música de Bach d'una manera molt més íntima. Fill d'una de les poques famílies japoneses cristianes.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb els oients que ens vulgueu seguir i d'alguna manera aportar-hi, participant des d'alguna de les vessants, com pot ser doncs, la pròpia selecció musical, la rectificació, si s'escau, o bé contestant preguntes com aquesta. Quin és aquest plat de pastors fregit? Nosaltres som ara a Kobe i ens esperen a Krasnoyarsk. És la tercera ciutat més gran de Sibèria. S'arriba als 30 o 40 graus sota zero, però fixa't, el riu no s'acaba de glaçar mai gràcies a la gran presa de la central hidroelèctrica que hi ha a la vora. A Krasnoyarsk hi va néixer el cèlebre baríton Dmitri Vorotovsky.

és el Largo al Factotum, una carta de presentació de Fígaro, el barber més famós de Sevilla, de Gioachino Rossini, amb la veu de Dimitri Vorotovsky, l'Elvis de l'òpera. Melena blanca, atractiu, segons la revista People, un dels homes més vells del planeta. Més vells en ve alta. Abans de l'òpera va tastar les bandes de heavy metal, explorant els límits de la seva veu, i als 53 anys li diagnostiquen un tumor cerebral. L'última aparició en públic va ser 2 anys després al Metropolitan Opera de Nova York. Moriria mesos després, als 55 anys.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
2: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
3: Aquí estem a Krasnoyarsk, estem cap allà a tocar Sibèria, qui ho havia de dir a les 9 i 5 minuts, i per cert, hem de confirmar la rectificació que ens fa l'esmena de la Júlia, l'Ave Maria de Schubert en versió de Lauren Acknin, compositor de cinema, de forma casual, no era correcta, havíem d'haver dit en el lloc de Schubert, Giulio Caccini, com ens ha rectificat la Júlia. Júlia, moltíssimes gràcies, i convidem a tots els oients, amants de la música, a apostar pel rigor. Aquesta és la nostra intenció, i demanem alhora disculpes. De Krasnoyarsk ens anem fins a Grècia, a Àgria, un poble costaner a la perifèria de Tessàlia, Golf, Pagagès i prop de la ciutat de Volos. D'aquí va sorgir Epsa, una marca de begudes refrescants famosa a Grècia. L'origen es troba en l'excedent de llimones de la zona i la qualitat de l'aigua de la muntanya del Palió. Són llimonades icòniques. I una altra icona forma part d'Àgria. El senyor Evangelis Odisseas Papatanassiou, molt més conegut com a Evangelis.

un fenomen, els carros de foc, banda sonora mítica i amb sintetitzador. Era 1981 i il·lustra musicalment de manera icònica la història real de dos corredors britànics als Jocs Olímpics de París, 1924. Òscar a la millor banda sonora original, primer lloc a les llistes d'èxit i fenomen de masses. I tot això en un tema instrumental. I anècdota, Vangelis no va anar a recollir l'Òscar per a volar en avió, per por a volar en avió. I a més, no sabia ni llegir ni escriure partitures. Gravava improvisacions i encarregava que es transcrivissin al llenguatge musical. És a dir, talent innat, als 4 anys ja componia melodies i va morir als 79 anys a causes naturals. Està enterrat al cementiri parisenc de Père Lachaise. Són les 9:10, avui és dilluns, és dia 15, i d'Àgria a Grècia ens n'anem a Roma, la ciutat amb més obelics egipcis de tot el món, més que la mateixa ciutat del Caire, 8 d'autèntics importats del país dels faraons i 5 de fets en l'època romana. Els emperadors romans els feien transportar des d'Egipte amb vaixells gegantins construïts exclusivament per a l'ocasió. De Roma, el 1960, és el director d'orquestra, pianista, organista i clavecinista Rinaldo Alessandrini.

brillant, aquest Glòria in Excelsis Deo d'Antonio Vivaldi, una de les peces de música sacra més cèlebres de la història, pels volts de 1715, composta a Venècia per a l'Ospedale della Pietà, un orfenat per a nenes que rebien una educació musical d'altíssim nivell. Els aristòcrates d'Europa viatjaven a Venècia només per escoltar-les i es veu que no era permès que les dones cantessin a les esglésies públiques i per això elles ho feien darrere d'unes reixes des d'un cor elevat. Aquí, sota la direcció de Rinaldo Alessandrini, que és un dels màxims especialistes mundials en música antiga italiana dels segles XVII i XVIII. I ara la ruta ens marcava cap a Daimiel, a Ciutat Real, però per així és una qüestió de tempo, ho deixarem per un altre dia, però resoldrem que aquest plat de pastors fregit, evidentment, són les migues, però les guardarem per un altre dia, perquè de Roma ens n'anirem al final de ruta fins a la Garriga, al Vallès Oriental, que per Corpus es transforma en una autèntica obra d'art efímera. Més de 30 catifes engalanen els carrers gràcies a la complicitat dels vilatans. Això ho saben molt bé els membres de Gertrudis.

0: de que jo somio.
1: Imagina, distingidíssima versió del clàssic de Lennon, el disc Polaroid de 2007, Gertrudis, Xavi Siurans, Eduard Acebo i Aleix Tubal, rumba clàssica fusionada amb pop, reggae, amb protagonisme del violí, que li ha donat aquest aire folk i celta únic. El 2024, amb una gira de comiat històrica, van anunciar la seva retirada definitiva dels escenaris després de 25 anys de carrera. I nosaltres arribem també al comiat amb l'Hora dels Adeus i el Santi, des d'Andorra, que tot el dia té la música al cap i la gent que l'envolta ho sap molt bé.
2: L'Hora dels Adeus, la música del vostre comiat.
1: Sabrem quina és la música per dir adeu del Santi d'Andorra. Santi, benvingut i moltes gràcies.
3: Bon vespre, Javier. Moltes gràcies a tu per trucar.
1: Originalment ens vas trucar perquè ens volies proposar que poséssim més música de grans tenors oblidats, és correcte?
3: Sí, sobretot catalans, que n'hi ha molts, i no sé si en poseu gaire o no, perquè tampoc us puc escoltar cada dia, però n'hi ha molts i estaria molt bé que es anéssim repassant una mica tots.
1: De tant en tant n'anem escoltant, digues.
3: No, pensava en l'Emili Vendrell, el Gaietà Renom, l'Eduard Jiménez, el Tamal González... A l'Aragall sí, diu que sí, que l'ha posat alguna vegada, i potser el Carreras també, no?
1: Sí, el Carlo...
3: I els Sopranos també.
1: Carlo del Monte el vam sentir ara fa un parell de nits, també.
3: Sí. No els sento cada dia, però no estaria bé, no, que es anessin posant aquests, perquè hi ha molta gent que ni els coneix.
1: Sí, oi tant.
3: I són grans tenors que hem tingut a Catalunya.
1: Doncs sí. Està molt bé, i agraïm moltíssim els apunts de tu i de qualsevol oient, perquè allò que diem, entre tots anem confeccionant una mica els gustos que ens defineixen. Tu no tens cap relació professional amb la música, Santi.
3: No, cap ni una.
1: Però formes part de forma part de la teva vida des de ben petit.
3: Sí, jo sempre tinc música dintre el cap. Tot el dia.
1: I què vol dir això, que la gent del teu voltant ho nota molt?
3: Ho noten perquè em passo el dia taral·lejant música i vaja, tothom m'escolta. Els meus fills em diuen que tinc un jukebox a dintre el cap. I és així, és cert. Sí, jo tot el dia tinc alguna música que em sona i la canto una mica, no? Qualsevol cosa em fa pensar en una música.
1: I qui canta els mals espanta, també és un bon senyal, no?
3: També ho diuen, això, sí, és veritat, sí. Sí.
1: Clar, perquè mentre cantes vol dir que tens una certa tranquil·litat.
3: Clar. La música relaxa molt i et porta bons records. Tu quan sents una cançó que vas escoltar quan eres petit, et transportes automàticament en aquella època.
1: I tant.
3: I això val molt, això. Sí.
1: Quin tipus de música sols taral·lejar?
3: Totes, qualsevol.
1: Ara en tens alguna d'enganxada darrerament? Algun hit?
3: Darrerament, és tan aleatori que no t'ho sabria dir, però estic tot el dia amb alguna cosa, sí.
1: I si haguessis de prioritzar...
3: Vaig variant.
1: Clar. I si haguessis de prioritzar per gèneres, què és el que més sol sonar al teu cap?
3: Home, sona molta òpera, molta sarsuela, també, i molta cançó, música de pel·lícules, saps? I m'agrada molt el Ennio Morricone, el Hans Zimmer, gent així, i em deu la música al cap, i bueno, o cançons d'abans, del Tom Jones, o del Salvatore Adamo, Charles Aznavour, de tot, una bona panòplia.

0: diuen.
1: I Santi, això pot venir una mica de l'educació que va rebre de petit?
0: No, segurament, segurament perquè a casa de petits no hi havia televisió. Llavors, els dies de festa ens assentàvem al sofà i escoltàvem música. Compraven música, els meus pares, i molt tocadiscos, posaven música.
1: I que estàveu tots
0: I
1: tres o quatre o cinc, els que fóssiu.
0: tots quatre, i si venia gent a dinar que eren convidats, doncs tots assentats a escoltar música. No? Sí.
1: Què et
0: Sí.
1: sembla? Sense fer
0: Molt bé.
1: aperitiu ni res, escoltar música.
0: Escoltar música, directament, sí. I a part d'això, que també vaig treballar en una botiga que es posava música tot el dia. I l'amo comprava tota la música que sortia al mercat. I escolta, jo quan sento alguna cançó em transporta automàticament allà a la botiga. Quan
1: Clar.
0: sento la de Laila del Tom Jones, ja estic a la botiga a l'any 68.
1: Tan tan
0: Ves?
1: tan tan tan tan tan tan tan
0: Aquesta,
1: tan
0: aquesta.
1: tan tan
0: Sí,
1: Bum,
0: sí.
1: bum, bum, bum. Sí, que,
0: Exacte.
1: i no et costava, no era una cosa que realment et fes mandra.
0: No,
1: I que a
0: gens.
1: vegades allò que si no t'agrada, diu, una altra vegada aquí escoltar música. Tot el
0: No, no,
1: contrari.
0: sí. No, no, i a més, com que eren bones, abans es feia música molt bona, el podies estar escoltant 30 vegades i 30 vegades t'agradava. Això passa ara, em passa molt amb les bandes sonores de les pel·lícules. Tu pots escoltar música d'Ennio Morricone o de Hans Zimmer, per dir-ne alguns, i no em cansa, no les puc escoltar 50 vegades, i em continuen agradant.
1: I Santi, en quin sector professional estàs, si t'ho puc demanar?
0: Sí, estic a les assegurances.
1: A les assegurances. I
0: Sí.
1: et permet la teva feina, doncs, també escoltar música paral·lelament.
0: Bueno, a la feina no gaire, però no estic gaire jo a l'oficina, estic molt poc. Però quan hi vaig, a l'oficina, els faig cantar també. També canten. Quan comença allò, s'enganxen de seguida, perquè arribes allà, està tothom en silenci, i de cop sents un que canta i ja s'hi posen tots. Veus?
1: L'alegria, no? L'alegria. I arriba el David, a
0: Sí.
1: veure què ens cantarà avui. Doncs...
0: No, la vida del
1: Ai, el
0: Santi.
1: Santi, perdona. Doncs, Santi,
0: Sí.
1: per acabar, sabrem una mica el teu gust, no? I quin tema ens has triat?
0: Home, n'havia triat un altre, però em van dir que no era convenient, i llavors vaig canviar. I
1: Sí, no, no,
0: he
1: va bé que
0: buscat
1: ho
0: una...
1: diguis, perquè vares triar, si no m'equivoco, un tema de la ELO, l'Electric Light
0: De
1: Orchestra,
0: l'ELO,
1: no?
0: sí.
1: Però
0: Sí.
1: és molt en punt de rock, molt marcat, no? I se'n va,
0: Sí.
1: tot i que hi ha un concert de Jeff Lynne, el seu líder, en acústic, molt recomanable, però has canviat.
0: Sí. Me n'he anat cap al clàssic
1: Sí?
0: i buscant una que fos una mica així que et cridi una música potent que t'emporti, doncs he triat la de Ramó, de Dany de Galanta, que és molt potent aquesta música. També havia pensat en la dansa dels cavallers de Romeu i Julieta, però aquesta ja m'agrada, la del Ramó. Ja, sí.
1: Els boscos pacífics de les Indes Galantes,
0: Les Indes Galantes, sí.
1: una
0: Sí,
1: òpera
0: sí.
1: amb un pròleg i quatre actes de Jean-Philippe Rameau de 1635, que no té res a
0: Això
1: veure
0: mateix.
1: amb Turn to Stone, que era el que havies triat de la ELO. És a dir, dos
0: Sí,
1: estils...
0: no, mira, havia triat l'ELO perquè aquesta cançó concretament de l'ELO em recorda molt, quan la sento, quan l'escolto, em transporta a quan em vaig casar, el primer any de casat, perquè a casa la posàvem bastant, amb la dona, que li agradava molt l'ELO, i quan l'escolto, automàticament torno a 30 anys enrere.
1: Doncs
0: Veus?
1: sentim no trobar-la amb una versió acústica que ens agradaria molt de sentir, i més parlo ara des de la, per dir-ho així, l'admiració per Jeff Lynne i la música que ha fet al llarg de la seva
0: Sí.
1: vida. Doncs ens n'anirem amb aquesta música, Santi, de Jean-Philippe Rameau. Què voldries dir als oients mentre comença a sonar?
0: Res, que escoltin molta música i sobretot música bona, perquè actualment a les emissores se sent bastanta música que és bastant infumable. I hi ha molta música molt bona de tots els rams, de totes les classes, i que busquin i que escoltin, que dona molta tranquil·litat i molta felicitat la música.
1: Ens dona felicitat el Santi d'Andorra i tots els oients que voleu posar-hi cullerada. I, per tant, Santi, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Javier.
1: Que tingueu un bon final de dilluns i us esperem demà a partir de les 8, que tenim una ruta. Només de pensar-hi, em ve de gust menjar-me un polo de llimona.

0: ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: La dansa a Catalunya hauríem de tenir...

0: Ni un ballet nacional, com una orquestra, no?, en què pots tocar, doncs, Tchaikovsky, faries La Bella Dorment, i després un altre dia faries un mixed bill, no?, en què hi hauria un tros de Romeo i Julieta, una coreografia d'avui dia de dansa contemporània. I avui dia els ballarins, la diferència és que els estudiants es formen amb dansa contemporània, mentre es formen també amb dansa clàssica. Però també hauríem de tenir un ballet folklòric nacional, és a dir, un esbart professional, per entendre'ns.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Hola, bona nit. La sessió d'avui la protagonitza el saxofonista nord-americà Immanuel Wilkins amb el seu quartet. Aquest músic establert a Nova York el 2015, que va crear la seva formació de quartet el 17 amb alguns companys de generació, com ara el pianista Micah Thomas i el bateria Kweku Sumbri, els músics amb els quals els sentim també avui per començar en aquesta actuació gravada al Village Vanguard novaiorquès el maig del 2025, que just acaben de publicar en disc. Benvinguts.

Aga al contrabaix i Kweku Sumbri a la bateria. En directe, des del Village Vanguard de Nova York, aquests músics joveníssims, perquè tots estan per sota la trentena, que han sacsejat el panorama jazzístic contemporani. El fraseig virtuós de Wilkins, successor per a molts de Charlie Parker, John Coltrane, Maceo Parker o Kenny Garrett, amb la riquesa del seu timbre en tots els registres, la inspiració a més que dona als seus companys de banda. Sentim una mica més d'aquesta música, d'aquestes actuacions del quartet al Village Vanguard, al maig del 25, que han publicat aquesta primavera en 3 volums.

Lin-Manuel Wilkins i Warriors, un dels seus originals, tocats en quartet amb Micah Thomas al piano. El baixista és Ryoma Takenaga i el bateria Kweku Sumbri, des del Village Vanguard de Nova York. Aquest document en directe del so expansiu i dramàtic de la banda i de la seva capacitat d'expandir la música de manera col·lectiva. Una gravació que la crítica situa al nivell dels grans enregistraments fets en directe al Village Vanguard, tant que el posen a l'alçada de gravacions de Coltrane, Horace Silver, Elvin Jones. Jutgeu vosaltres mateixos amb aquest altre tema. Aquest es diu Waiting.

Waiting d'Immanuel Wilkins amb el seu quartet en aquesta versió gravada al Village Vanguard a Nova York al maig del 25. També del 25 és aquesta altra gravació d'estudi de la banda de Wilkins ampliada amb un petit conjunt de veus.

amb aquests ecos, aquestes referències a la música vocal d'església en la qual va créixer i amb un coneixement profund de l'experiència afroamericana que trasllada a la música, Immanuel Wilkins creava el projecte Blues Blood amb el seu quartet com a base, Micah Thomas si tocava el piano, Kweku Sombri a la bateria i en aquest cas Rick Rosato al baix i amb Marvin Sewell a la guitarra, a més de les veus de June McDoom, Joe Eggman i Janavia, que posava el seu coneixement de la música clàssica de l'Índia al servei de la de Wilkins. Immanuel Wilkins, que convidava Cecil McLaurin salvant a cantar aquest altre tema, Dark Eyes Smile.

Cecil McLaurin salvant cantant la música d'Immanuel Wilkins. Aquesta cançó és Dark Eyes Smile. I una balada per marxar, Citrine, Immanuel Wilkins tocant-la amb el seu quartet en directe des del gran temple del jazz que és el Club Village Vanguard. Tornem demà. Bona nit.

La sinfonia número 3 de Félix Mendelssohn es coneix amb el sobrenom d'Escocesa. És l'opus 56 del compositor i és la que ara sentirem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Franz Welser-Most.

Hem sentit la sinfonia número 3, l'escocesa, l'opus 56 de Félix Mendelssohn, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Franz Belzemost.

Per continuar, us convidem a sentir la sonata opus 27, número 2, Clar de lluna, de Ludwig van Beethoven. L'intèrpret serà el pianista Daniel Barenboim.

0: El pianista Daniel Barenboim ens ha interpretat la sonata opus 27 número 2, Clar de lluna, de Ludwig van Beethoven.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Flors Campi és el títol de la suite per a viola, cor de cambra i orquestra del britànic Ralph Vaughan Williams, que tot seguit sentirem. Us l'oferim interpretada per Friedrich Riddle a la viola, pel cor de la Sinfonieta de Bournemouth i per la Sinfonieta de Bournemouth, dirigits per Norman Delmar.

0: Flors Campi era el títol de l'obra que ara sentíem, la suite per a viola, cor de cambra i orquestra de Ralph Vaughan Williams, que interpretaven Frederick Riddle, el cor de la Sinfonieta de Bournemouth i la Sinfonieta de Bournemouth, dirigits per Norman Del Mar.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Sentim ara el quintet de corda en fa major, opus 39 número 2, de Luigi Boccherini, tal com l'interpreten Anner Bilsma, violoncel, i el quartet Boccherini.

0: Anner Bilsma, violoncel i el quartet Boccherini ens han interpretat el quintet de corda en fa major, opus 39, número 2, de Luigi Boccherini.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: A Catalunya Música sentirem tot seguit la sinfonia número 1 de Johannes Brahms, una sinfonia escrita en la tonalitat de do menor, el seu opus 68. En sentim la versió de l'orquestra revolucionària i romàntica